Que bonita és la música, eh? És super evocadora. És que realment és el que cuenta el libro i la sèrie.

0: Ramon Besa, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: És per sucar i pa.
1: Sí, noi, jo més voltes i doncs, més difícil és de pair-ho, tot plegat. Ha de ser molt sorprenent. Jo encara vaig repassant la seqüència i primer, quan va entrar, vaig tenir la sensació que la manera que remenava els papers i mirava el mòbil s'havia deixat alguna cosa, havia perdut alguna cosa, perquè anava parlant però anava estant pendent dels papers i del mòbil. Només vaig entendre allò que no dimito, vaig dir, bueno, ja queda clar, ja podria dir, ja n'hi ha prou. Llavors, clar, tot plegat, dius, bueno, què busca, què li passa? I comença tot un discurs molt incoherent, però que et permet fer-te una idea de com actua Florentino Pérez el dia a dia. Crec que ahir es va despullar públicament. Quan la premsa intenta explicar com és Florentino Pérez, la gent que l'han tractat, sobretot, o que t'ho han explicat, és això, fiscalitza la premsa i llavors cada dia s'emprenya amb un periodista, s'emprenya amb un mitjà, s'emprenya amb algú que ha dit alguna cosa que no li ha agradat. Ahir els hi va tocar amb els de l'ABC perquè crec que estaven fent un directe. Jo em vaig anar fixant qui podia ser, conec per el que escriu el Rubén Cañizares i tal, i es va escalfar perquè algú li devia passar les especulacions que es feien sobre la roda de premsa i crec que feien un directe que a ell no li devia agradar. A partir d'aquí, doncs, bueno, va ser tot un espectacle molt patètic amb diferents punts, no? Però que, per resumir una mica, abans de que, si vols, anem parlant més, em va semblar que explicava el Real Madrid com Trump explica els Estats Units. O sigui, Estats Units és la seu del món, hi ha diaris que ja no necessiten corresponsals a l'estranger perquè el que explica Trump és el que va a missa, i ell va dir, bueno, som al Madrid, i a partir d'aquí la vida s'explica a partir del Madrid, vostès no facin cas a ningú més.
2: El que passa és que era un discurs, diguem-ne, de contingut Donald Trump, però no sé si comparteixes també amb moments Joe Biden.
1: Sí, crec que més també, ara que ho dius tu, crec que ho he llegit amb l'Alfredo Relaño, que és un dels periodistes citats, de que hi havia moltes incongruències, hi havia una certa desorientació, hi havia, diria que resumint, aquell home que feia tanta por, per moments, amb tots els meus respectes, fa llàstima. És a dir, el Florentino, quan tothom deies, ostres, ull Florentino, ull Florentino, ahir quan te'l miraves deies, però aquest home no és ben bé el Florentino. Primer, que quan feia aquests discursos institucionals, si se'n recordes, això ho fa molt bé el Bermúdez, eren com missa, anar a missa, no? Allò que resar el rosari, no? Llegir un paper, era monocord, i aleshores deies, ostres, quin plasta el Florentino, de la manera que és privadament, no? Doncs jo crec que és l'exhibicionisme de públicament, i em recorda molt una cosa que no se li va donar importància tampoc en el seu moment, que són els àudios, David. Si tu repasses els àudios, i ell parlava als jugadors del Madrid igual que parla ara de la premsa, és a dir, en el fons va fer un striptease, i aquest striptease la gent es va poder donar compte de que quan els periodistes parlen de la manera que és Florentino estaven bastant a prop de la imatge que hi van veure. I després hi ha una qüestió que és la vital, que explica el que va passar. Jo crec que aquesta setmana Florentino s'ha donat compte que ja no controla el relat. O sigui, s'ha donat compte que cada dia que llegia el diari llegia o escoltava o veia, passaven coses que no entenia perquè sortien a la llum pública, i això fins ara no passava. Com que ara ha passat durant una setmana, que ha passat un dia, dos dies, tres dies i quatre dies, cada dia ha hagut safareig, va dir, això no pot ser, ho haig d'aturar. I aleshores, clar, dones compte de que efectivament ell tenia un control mediàtic que no li feia falta sortir per anar-se referint als periodistes que el podien qüestionar o criticar.
2: Ara, no creus que la roda de premsa d'ahir simplement s'explica en que devia llegir alguna cosa que no li va agradar i va decidir sortir? Ho dic perquè es va convocar a les 4 i 5. La roda de premsa va començar a les 6 i 20, és a dir, 2 hores. I no feia la sensació de tenir un discurs massa estructurat ni que ho hagués treballat massa amb el seu departament de comunicació.
1: No, és que no sé quina potestat i quin poder té el gabinet de comunicació. Jo crec que van fer la reunió per una de les eleccions de les que no sabem ni quan es faran, ni com es convocaran, ni si algú hi podrà participar.
2: És que hi ha un moment on diu que convocarà les eleccions i ja les haremos dentro de 15 dies o algo así. Com? I vaig pensar, en 15 dies només es convoquen unes eleccions i se celebren, que aquest tio no sap ni quins són els processos democràtics del seu club.
1: Exactament, estatutàriament, no sé si és possible o no. I després, ara ho comentàvem així a micròfon tancat abans d'obrir, que tu ho deies, no? Jo vaig perdre unes primeres eleccions en què van votar els morts i ja vaig aprendre d'alguna manera a dir que no en tornaria a perdre cap més. Per tant, les eleccions que convoca vol dir que ja les tornaré a guanyar jo, el que és un referèndum, és un plebiscit, en el que a més vol desemmascarar un possible rival que algú n'ha sentit a parlar, però que tothom, la majoria de gent no sap ben bé qui és, ni si més enllà té algunes aspiracions presidencials, ni res, no? És a dir, busco els taups, els assenyalo, i assenyalo també els que em volen discutir el tro, no? I a partir d'aquí, doncs, passem comptes. Vinga, va, i qui s'arrisca? Doncs clar, tot això és molt... Això sí, de passada, a més, va fer una altra cosa molt barroera per mi, que és just... Hi ha una frase que des del punt de vista que nosaltres ens ocupa, que ens fem l'actualitat del Barça, de dir que ha guanyat la Champions que ha guanyat i les lligues que no ha guanyat les ha guanyat perquè les hi han robat. Després parla amb això que tots els àrbitres del cas Negreira són els que estan pitant actualment i que això aquest any són 18 punts. Bueno, no sé si Torralde i els àrbitres tenen alguna cosa a dir, però vull dir, això, aquesta matraca del cas Negreira per justificar tota la trajectòria del Madrid és justament el que fan la gent més populista. És a dir, tu pots demanar responsabilitats pel cas Negreira i em sembla legítim. El que no pots fer és utilitzar-lo de coartada per justificar el que t'ha passat aquesta temporada. Crec que el Madrid s'ho ha fet sol, vull dir, s'ha estimbat. El Xavi Alonso, que l'ha destituït, el Negreira o qui ha destituït a Xavi Alonso? A l'Arbeloa qui l'ha posat? Bé, clar, aquestes no són decisions de joc, són decisions estructurals, no fotem.
2: Sí, ell diu que ha guanyat 7 Champions i 7 Lligues perquè les altres 7, en podia haver guanyat 14, li van robar, jo crec que això és denunciable, i també diu que hi ha actualment 7 àrbitres que estan vinculats a Negreira, òbvia que el seu delegat de camp, Mejía Dávila, també ho va estar, vinculat a Negreira, i que aquest any el Madrid hauria de tenir 18 punts més, partint de la base que el cas Negreira, ja ho sabeu, la meva opinió és greu, però jo crec que li fa un favor mediàtic al Barça, perquè caricaturitzant-lo així i radicalitzant-lo d'aquesta manera, l'únic que fa és que deixi de ser creïble el seu discurs.
1: Li fa un favor al Barça, estic molt d'acord amb tu, i li fa un favor al periodisme, reivindicant que consisteix fer periodisme. Fixa't que quan li diuen sobre... els enfrontaments de Tchouaméni i Valverde, diu, bueno, esto es normal, n'hi han 4 o 5, o sigui, el problema és que es filtri i que se sàpigui.
2: Per tant, és que ell arriba a dir que se...
1: Que es filtri i que se sàpigui. Per tant,
2: és que ell arriba a dir que se peguen cada dia.
1: Sí. Aleshores tu dius, clar, i això no, la gent no li interessa, no, perquè com que tu fas informació del Madrid, això és el pa d'avui dia. Molts dels presidents que estan manant, a nivell polític, a nivell empresarial, a nivell futbolístic, a nivell de qualsevol ordre de la vida, pensen que la gent que informa sobre un determinat club, sobre una determinada empresa, sobre un determinat govern, han d'estar sempre a favor del govern. I la premsa està per fiscalitzar. És a dir, tu no pots dissimular que tinguis una certa simpatia o que tinguis una proximitat, com ens passen a tu i jo amb el Barça, i tu pots dir, bueno, i això què vol dir? Que nosaltres hem de fer comunicació corporativa cada dia, però això el Barça ja té els seus canals i té les seves fonts, la seva manera de fer, no fotem?
2: Però a part, Ramon, tu portes molts anys en aquest món, a més treballes igual que jo des de Barcelona, però amb un mitjà de comunicació que té la seu central a Madrid, vull dir que coneixes el que passa a Espanya. Tu creus realment que Florentino Pérez es pot queixar gaire del tracte de la premsa?
1: No, per això, que ara està emprenyat perquè no entén perquè la premsa no li fa cas. És a dir, el que ha passat aquesta setmana, del primer dia que jo tinc constància de que el Marca treu el Marca no va sortir en cap moment, però que treu la notícia de l'enfrontament Tchouaméni
2: Valverde,
1: és el diari Marca, i a partir d'allà s'han anat succeint moltes coses. Qui controla, per exemple, les xarxes de Mbappé? No es va parlar de tot això. Llavors, jo crec que ell es va donar compte que allò que cada dia feia i que estava content, doncs a cop i volta se li escapava de les mans, i no entén per què. Comença a assenyalar i comença a tirar tiros a tot arreu, i vol dir que està perdut. És possible que els seus interlocutors hagin advertit amb ell un comportament que s'hagin distanciat d'ell. Em pregunto, i m'agradaria saber-ho, i espero que ho expliqui, que un, no sé si és una de les raons que va provocar el distanciament de Laporta amb Florentino. No sé, tu de vegades quan parles de negocis o quan parles d'estratègies o quan parles de tot això, el mateix pot passar amb el Tebas. Perquè, clar, tu quan veus un interlocutor d'aquest estil, pot ser si vols ser soci o et vols distanciar o quin és el seu pensament. Jo crec que tothom està advertint. Ara ha tornat a sortir, per exemple, la seva amistat amb la UEFA, quan amb la UEFA li havia declarat la guerra. En el cas Negreira, diu, ho hem vist els dos últims temps, quan el cas Negreira, quan es va sortir al Madrid, va callar. És a dir, totes les incongruències que té fan que tot aquest pack de l'home que tenia informació i la controla...

0: La informació és poder. I ara, com que no té la informació controlada, ha perdut poder. I quan una persona es veu vulnerable, una persona que és així amb tics autoritaris de cacic, es torna foll. I quan es torna foll, fan animalades.
1: De fet, ho hem comentat diverses vegades, que Florentino Pérez ja fa temps va perdent batalles que potser anys enrere no hauria perdut. No ho sé, però que sorprenen. Per exemple, lo dels concerts al Bernabéu, amb un grup de gent liderada per un soci del Madrid, al que hem entrevistat diverses vegades al Que t'hi jugues, lo dels pàrquings, la Superliga, el model de propietat, aquest canvi que vol fer que la gent no li acaba de comprar, òbviament el projecte esportiu. Recordem que el Madrid no va a la gala de la pilota d'or perquè Florentino considera que havia de guanyar-la un jugador seu, i com que ho fa Rodri, decideix plantar a les institucions. Vull dir, que estan passant coses rares allà, eh?
0: Però nosaltres informem d'això i tenim una opinió. Llavors, molta gent pot creure que això és interessat, o que fas crítica, o que no t'agrada Florentino. Però quan el veus ahir, per això dic que periodísticament és l'evidència de que les crítiques que s'han fonamentat últimament respecte al Madrid tenen una raó de ser, perquè qualsevol interlocutor, l'advocat que tu parles del Bernabéu, estic segur que algun dia va intentar parlar amb Florentino, i quan va veure aquesta resposta va dir: ah, sí, doncs no pateixis, és possible que el Tebas, o és possible que Ceferino, és possible que qualsevol persona que negociï amb ell, quan parla amb ell, si es comporta igual que va fer ahir públicament, el primer que faci és recollir els trastets i dir: jo d'aquí foto el camp. Perquè no estàs parlant d'arreglar una situació, estàs parlant d'una persona que té una, dona una sensació de paranoia, perquè comença a veure enemics a tot arreu i mira com els pot destruir o de quina manera els pot fer fora. I la manera que ha trobat és allò d'assenyalar-los. Perquè, clar, assenyalar-los, jo crec que alguns dels que van sortir allà no han estat precisament molt combatents. Sabien, per exemple, de Relaño, sabien, per exemple, de Seurola. Per què? Perquè tots sabem que alguns d'aquests periodistes van haver de fotre el camp dels seus mitjans per pressions de Florentino. És a dir, ell està acostumat a que el periodista que no li agrada a fer pressions a l'empresa, i a l'empresa alguns d'aquests ha passat, que els ha apartat. Per tant, clar, vol dir que ara no li fan cas les empreses? Vol dir que ell ja no fa por. És a dir, ja el que fa, possiblement, perquè la manera que té de registrar el club i de fer totes les històries no funciona. No sé a nivell empresarial si té la mateixa sensació. És possible que allà l'organigrama que tingui Florentino Pérez no tingui res a veure amb el que té el club, perquè amb els calés i amb totes les històries és una altra història. Però allà jo vaig patir fins i tot pels de comunicació del Madrid, aquell noi que anava, aquell periodista company que li anava posant el micròfon, i després, escolta, hi ha moments que em va recordar el machisme del Rubiales. És a dir, quan es refereix a les dones: joder, que sois todos unos feos, a ver esta chica que pregunte, o a quien ha escrito que no sé ni sabe de futbol. Home, tu, el temps passa. I per més fan pel·lícules de Torrente i fan històries d'aquestes, i al final dius: la realitat sempre supera la ficció. Hi ha un personatge que té un poder, que té calés, que ho té tot, i de cop i volta es veu la persona més vulnerable del món.
1: Permet-me la broma, que ningú la descontextualitzi, però ara que ho has citat, és veritat que recorda una mica Toni Leblanc, que era el pare de Torrente, Florentino Pérez, a la roda de premsa d'ahir. En un moment escoltarem a una de les periodistes interpel·lades per Florentino Pérez, també al periodista de l'ABC, que ha estat avui al matí aquí a Catalunya, amb la Marina Fernández, i òbviament analitzarem amb periodistes d'allà el que va passar ahir amb la roda de premsa del president del Real Madrid. Però sobre el que dius dels tics masclistes, és cert que hi ha dos moments clarament masclistes interpel·lant a una periodista on es pregunta si realment sap de futbol pel fet de ser dona. Un tercer, quan diu allò de "dejad que hable la niña, que vosotros sois muy feos", que també és masclista, i després hi ha un altre moment que és racista, que és quan fa referència a l'opositor dient que parla amb accent, i si et fixes està a punt de dir sudaca, però acaba dient sud-americà. Però clarament està a punt de dir sudaca, i això és racista.
0: Pots entendre en aquest sentit perquè l'equip femení del Madrid no li interessa ni el va veure ni res. És a dir, de vegades es diu: no, és que hi han hagut altres presidents que no aposten i no ho diuen. Bueno, és a dir, quan tu tens un càrrec com el que té, has d'aprendre, com m'havia fet ara, a administrar els teus silencis. O sigui, el silenci de Florentino jo l'interpretava sempre com que estava al corrent de tot. i ara ha parlat després de tants anys perquè ha deixat d'estar al cas de tot. I això li provoca una inseguretat, una vulnerabilitat que el torna agressiu. Llavors, per què passen aquestes coses? Estic segur que demana responsabilitats a tot el gabinet de comunicació, a tota la gent, de per què estan passant aquestes coses. I estic segur que començarà a demanar, bueno, justament el president de Vocento, i el van canviar, no sé si té res a veure, és curiós, no? El canvi passi el mateix dia que ell es refereix a Vocento. Un diari com el de Relevo, que fa temps que ja no existeix i que molta gent doncs, hi acudia...

0: Una de les coses que va dir és denunciable. Què ha de fer ara mateix Joan Laporta i què ha de fer el Barça?
1: Bueno, jo primer el que ha de fer és que se suposa que no sé a què ven les últimes lligues si que recrimina Florentino que les ha guanyat a l'Assa quan el Barça ja no paga Negreira. O sigui, això, hi ha un moment que el cas Negreira es va acabar. Això per començar. Però...
0: 2018 és quan Negreira ja no forma part de l'equació.
1: De 2018 fins a 2026 això ja s'ha acabat. Ell va fer aquell argument dient no, encara els mateixos àrbitres es arbitren. I dius, bueno, però això ja ho veu tothom. Però el vicepresident dels àrbitres ja no cobra. I en aquest període, jo crec que si el Barça té la certesa que això no s'ha utilitzat justament per influir en els àrbitres, ha d'intentar o buscar elements que ho demostrin o de dir que, escolti, això va passar exactament això. Si això són pagaments a tercers i d'aquí se'n deriven altres conseqüències, no ho sé. Però ha de tenir una estratègia per acabar amb aquesta matraca de que tot es deu als àrbitres i la deducció que se'n fa, que és que es compren àrbitres. Jo crec que aquí és on el rivals, ho va fer el Madrid, ho va fer l'Atlètic de Bilbao a l'inici de la temporada, és a dir, amb el Barça, quan hi ha una desafecció o hi ha una discrepància, es treu el cas Negreira, així a granel. No es parla de cos... El discurs que va fotre l'Atlètic de Bilbao, l'Uriarte, i quan el temps del fair play i de totes aquestes històries... Crec que el Barça hauria d'elaborar un discurs més enllà de defensar-se. Jo el primer sí que faria amb els serveis jurídics. Això ho porto o no ha de portar. Si ell ho porta a la UEFA, que diu que ara està esperant dictàmens i tota la història i que també justifica que la Superliga li han donat la raó. Bueno, ell sempre li dona la raó, un o altre. Doncs jo buscaria que el Barça li donguin la raó en que, escolti, això s'ha acabat i tothom que refereixi en aquest cas quan no correspongui, doncs prendre les accions legals que corresponguin.
0: Ramon Besa, a la teva salut. Gràcies.
1: Salut, gràcies a tu, Sique.
2: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez? Un programa del grup Prisa.
3: Los de Prisa son como son, hay que conocerles, son unos hijos de puta.
2: ¿Qué t'hi jugues?
3: Son desde que nacieron, ¿no?
4: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
5: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
6: Un 11 de somni. Vaquero, Salinas, De Gristein, Amor, Eusebio, Rashak, Unzué, Barjuan, amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
7: Que t'hi jugues al migdia.
6: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
7: Que t'hi jugues. Que t'hi jugues. Presenta... l'actualitat del dia.
0: Ja tornes aquí, Sol, de després repassem sí. Algunes de les frases del Ramon Besa que tenen tela i ens expliques què farà el Barça, què farà la Lliga i què faran els àrbitres amb les declaracions de Florentino Pérez d'ahir. En un moment saludem a Ramon Calderón, que va ser president del Madrid en el període d'entreguerres de Florentino Pérez. Abans, Lluís Flaqué, què tal, com estàs?
8: Hola, Sique Rodríguez, què tal, com estàs?
0: Camí de Vitoria, perquè el Barça juga avui partit de Lliga contra l'Alavés a les 21:30, dos quarts de deu. Suposo que també impactat, al·lucinat amb el que van viure ahir i repassant sí, tot el que sí, es diu avui. Sí.
8: Repassant tots els diaris, repassant totes les editorials, escoltant tot el que s'ha dit, escoltant atentament el Ramon Besa, realment, bé, continua aquesta setmana de les crispetes a Can Barça, no? La Lliga el diumenge, la Rua el dilluns i ahir Florentino. Doncs escolta, a veure si avui el Barça és capaç de donar-li continuïtat, però evidentment és el tema del dia i aquí també se'n parla a Vitoria, on ja hem arribat, on per cert hi ha dinar de directives i viatge Joan Laporta, és a quarts de 3 de la tarda quan han quedat amb la directiva del Deportiu Alavés.
0: Digue'm, sisplau, que Joan Laporta parlarà abans del dinar de directives.
8: Doncs no ho sabem, però estarem atents per si ho fa. Insisteixo, en l'hora de la cita tant, per dinar a dos quarts de tres.
9: Sorpeta, no?
8: No sé, president, si té ganes o no té ganes.
9: Treu una mica de... Poble de Llega.
8: Per ganes no serà.
9: No és ganes de parlar, guarda. Mora de Déu, hòstia, tu. Espero que, si mai em passa el mateix, digueu-ho, sisplau. sisplau, sigueu...
8: L'avisarem, l'avisarem.
9: Sigueu bona gent, aviseu-me, eh? Gràcies.
8: Ho aturarem a temps.
9: Oh, si
8: doncs a veure si parla o no a la porta, serà l'interès del migdia. Després hi ha el partit on el Barça busca aquest objectiu dels 100 punts, una vegada ja ha guanyat la Lliga.

0: Arriba l'equip amb la novetat de Christensen a la convocatòria des de finals de l'any passat, quan va patir aquella lesió al genoll que no entrava en una llista. Portava dies entrenant, però ara per fi entra una llista, de la qual hi han caigut Fermín i Frenkie de Jong, tots dos per descans. Van acabar, sobretot en el cas de Fermín, evidentment, el clàssic molt cansats, i avui no han entrat a la llista, on tampoc hi és Rafinha, que està sancionat, i evidentment tampoc Lamine Yamal. El partit a 9:45, amb l'objectiu de, per què no, arribar als 100 punts i arribar, per què no, en aquests 3 partits que queden, també a la xifra dels 100 gols.
1: Després ampliem, li obrirem la gàbia al Tigre, al Jaume Creixell, el que ha entrenat 40 anys, aviam si ha patit baralles diàries als vestidors, com diu Florentino Pérez, que passa al Real Madrid. Abans, Martí Junca, què tal, com estàs?
2: Bon dia, sí que...
1: L'Espanyol ha de guanyar avui per agafar distància amb el descens.
2: Sí, la victòria d'ahir del Llevant deixa un empat a 39 punts entre 5 equips, deixant l'Espanyol 17è, que juga avui a les 7 contra l'Atlètic Club. Manolo González acabarà la temporada i assegura que no forçarà a mantenir el seu càrrec.
3: El que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla, no es tracta d'això. Jo m'estimo al club, no ho dic per cada bé, sabeu que és així, i el que vull és el millor pel club. A partir d'aquí, jo em deixaré el pell fins a l'últim dia. Si ha de ser 2 mesos que quedi, bueno, fins al 30 de juny, fins al 30 de juny. Si ha de ser un any més de contracte, doncs un any més de contracte, però jo em deixaré el pell sempre per l'Espanyol.
2: L'Espanyol, com dèiem, és 17è, i ara mateix és en descens és el Girona, que juga demà contra la Reial Societat. Pel que fa a la resta d'equips, el Betis s'assegura jugar a la Champions per primer cop en 21 anys, després de guanyar l'Elx. L'Atlètic de Madrid va derrotar l'Osasuna.
1: Per cert, diumenge, Barça-Betis 21-15. Han canviat l'horari del partit. Diumenge, Barça-Betis 21:45 de la nit. 21-15, últim partit de Lliga al Camp Nou. En bàsquet, Jan Vesely es retira.
2: El pivot txec de 36 anys posa punt final a la seva carrera. Va arribar al Barça l'any 2022 i es retirarà com el 6è màxim anotador de la història de l'Euroliga. Per cert, a la mateixa competició, avui 5è partit entre València i Panathinaikos per l'última plaça a la Final Four.
1: Tragèdia als Estats Units. Ha mort Brandon Clark, jugador dels Memphis Grizzlies, als 29 anys.
2: L'ala pivot canadenc va ser detingut el mes passat per fugar-se de la policia i per possessió i tràfic de drogues. Aquest 15 de maig havia d'anar a declarar per aquest mateix cas, però hi va ser trobat sense vida al seu domicili.
1: Déu-n'hi-do. I tanquem amb el Barça d'handbol, que ja té rival a la Final Four de la Champions.
2: Sí, és l'Alborg danès. L'altra semifinal serà entre el Magdeburg i el Fuxe, i el futbol sala es retirarà la samarreta de Sergio Lozano, el jugador amb més partits i màxim golejador de la secció.
1: Gràcies, Martí.
4: El quiosc del Marcos.
1: Avui li hem demanat al Marcos López que ens faci una anàlisi del que es diu a la premsa d'aquí sobre Florentino Pérez, i també que ens ajudi a viatjar a l'estranger per saber de quina manera han recollit la roda de premsa del president del Madrid. Per parts, Marcos, què tal, com estàs?
5: Molt bé.
1: Primer, del que es diu aquí, dels articles d'opinió, què és el que t'ha cridat l'atenció?
5: Mira, me centro, con vuestro permiso, en el ABC, al que dedicó 15 minutos de los 65 que duró la comparecencia de prensa.
1: 15 de 65
5: estaban dedicados al ABC. Florentino Pérez tapa los fracasos del Madrid con un ataque desaforado a ABC. La portada es monográfica, absolutamente dedicada al Real Madrid, con editorial incluida. Respetar al Real Madrid desde dentro. Y artículo de Julián Quiro, su director, en el que indica que ABC va a seguir haciendo su trabajo con rigor, con veracidad, con autonomía y sin rebajarse ni acobardarse. Esto dice el ABC.
1: ¿Informa el ABC de si Florentino Pérez ha dejado ya de ser suscriptor o todavía mantiene
5: todavía no.
1: Su cuota en el periódico?
5: Sí, todavía no. Me imagino que lo hará.
1: Yo haría un minuto a minuto.
5: Exacto. Bueno, de hecho todo nace en el minuto a minuto. O sea, el problema, el enfado de Florentino es porque esto no es una noticia en sí. Simplemente cuando la frase "estoy muy cansado", que le comenta a sus allegados, sale en el directo que llamamos en los periódicos, en el minuto a minuto, previo a la conferencia de prensa.
1: ¿Y eso es lo que le enfada?
5: Eso es lo que le enfada. De hecho, es lo que primero expresa y es lo que...
1: Con ese mensaje que le ha mandado alguien, mira y dice Anas.
5: Creo que es
1: Anas. Anas Lagari.
5: Exactamente.
1: Que es parla molt d'Alejandro Echevarría, pero Anas Lagari Anas també és un tio que mana molt al Madrid i no té càrrec.
5: Exactamente.
6: Mi amigo Anas.
5: Sí, ese es. El mismo. Bien. Su amigo.
6: Lo hace bien.
5: En el País, artículo de Nadia Tronchoni, la responsable de la sección de deportes. Un delirio impropio de Florentino, que se presentó como un directivo desorientado, incapaz de armar un discurso coherente y sin respuestas a las múltiples preguntas más allá de un alegato contra la prensa. Y en el mundo del siglo XXI, he elegido diarios de información general, en este caso, Florentino al desnudo, donde se recalca que se le vio desencadenado, sin filtro, repetitivo y con un lenguaje impropio. Así fue la versión más insólita de Florentino. Artículo de opinión de Iñaco Díaz Guerra, y Florentino decidió ser Jesús Gil.
1: Y Florentino decidió ser Jesús Gil. Wow, está muy bien. ¿Y al extranjero?
5: En la Gacheta del Sport, muy breve, Florentino fija las selecciones y ataca al Barça, y en Francia con muchísima más intención. El titular del equipo va en esa dirección. Florentino pica su crisis, la historia de una intervención lunática.
1: Intervención lunática al equipo, a Francia.
5: Sí, y luego apunta, en una rueda de prensa en la que multiplicó los deslices, especialmente los sexistas, el presidente anunció la celebración de una nueva convocatoria electoral, lo que debería permitir fortalecer su poder mientras el Madrid sigue en un callejón sin salida deportivamente. En The Athletic, la sección de deportes del New York Times, se busca otra mirada. Mi salud es perfecta. Florentino cita a los socios a unas elecciones y niega que él tenga cáncer. Y acabo con The Guardian. El presidente del Madrid llama a unas elecciones en un discurso insólito. Y recuerda este diario inglés que el dirigente lleva 20 años en el cargo, divididos en dos etapas, y no tuvo rival en las urnas en 2009, 2013, 2015, 2017 i 2025.
1: Recordem que per a presentar-se a les eleccions del Madrid es necessita una antiguitat de 20 anys com a soci i poder avalar personalment el 15% del pressupost. Parlaríem d'uns 180 milions d'euros.
6: Sí, això es va explicar ahir a Carrusel. Uns 187 milions d'euros en base al pressupost d'aquesta temporada 25-26.
1: I ha d'avalar el president.
6: Només el president. A diferència del Barça, per exemple, que un aval el pot presentar el president o mancomunadament la Junta Directiva, i fins i tot alguna persona externa pot ajudar amb aquest aval.
1: Que és el que va passar a les últimes eleccions.
6: Exactament. El Madrid no. El Madrid només el president ha de presentar un aval equivalent a uns 187 milions d'euros, que és una autèntica barbaritat.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah. YouTube... Facebook, whatever.
1: @ketijugas. Recordo que podeu descarregar l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER per recuperar tot el contingut del Ketijugas i escoltar en directe el programa. Núria.
9: Què tal? Sí, que bon dia. Hi ha molta gent que et diu bon profit, perquè t'han vist menjar un entrepà amb el Ramon Besa. I
1: de pernil.
9: Rebut, sí, uns quants comentaris d'oients que et deien bon profit.
1: Per cafè, tant, amb llet, sí, sense lactosa, sempre en got, és la meva mania.
9: La del Flaqui també. El Flaqui
1: crec
9: també
1: que me la va enganxar ell. Em sona que me la va enganxar el Flaqui. Ja fa molts anys, per tant, no ho recordo massa bé.
6: Per què?
9: Sí, exacte, una tonteria.
1: No sé. Mania i per mi té un gust diferent, amb got que amb tassa.
9: I t'agrada més amb got.
1: M'agrada més amb got, sí. I avui era entrepà de pernil, sí.
9: Feia bona
6: pinta. Got també, el pernil?
1: Pernil, de qualsevol manera.
6: Val.
1: És bo sempre.
9: Sí que, evidentment, avui al chat de YouTube hi ha molts comentaris sobre la roda de premsa de Florentino i sobre la imitació de l'Albert Bermúdez. Mira,
1: doncs,
9: per exemple...
1: deixa'm dir, sí, que la gent a la una fliparà.
9: Sí, més del que ha flipat a l'inici.
1: Ho torno a repetir per a que les paraules no se les emporti el vent. Si esteu amb el cotxe, a la cuina, anant a recollir els nens, treballant, atents a la una, deixeu de fer tot el que estigueu fent. I, sobretot, atenció a la ràdio.
9: Mira, i, per exemple, l'Edfer ens diu... L'Albert Bermúdez ahir, mirant la roda de premsa de Florentino, va tenir 3 orgasmes, jaja, quant de material per les seves imitacions. O, per exemple, un altre oient diu... Això de la roda de premsa d'ahir semblava parlat amb el Bermú per fer el gag d'avui. Uns quants comentaris de YouTube i també una mica la gent sigue comentant respecte al que va dir Florentino. El José, esta es la verdadera cara de este personaje y su egocentrismo. O el David, per exemple, també, menuda vergüenza de rueda de premsa, i diu que, tal i com portava la mina la seva samarreta, gràcies per no ser madridista, però sí que el chat de YouTube avui va ple de comentaris d'aquesta roda de premsa de Florentino.
1: És curiós, Solde, perquè quan he arribat, ja vam parlar ahir per missatge i telèfon, però quan ens hem vist cara a cara amb el Bermúdez, m'has dit una cosa que jo ahir també vaig percebre, que per primera vegada senties una responsabilitat.
10: Sí, sí, sí, sí. És, la paraula és responsabilitat. Sí, era com... Estava passant algo tan gran que era com... Ah, i ara què? I anava rebent missatges. I el
1: Bermúdez
10: no sé què.
1: El Bermúdez no sé què. Bermú, confiem en tu. Demà has d'estar a l'alçada perquè tens una responsabilitat.
10: Sí, sí, sí. Ahir se'm van enviar massa missatges. Demà l'Albert hauria de tenir 20 minuts. Demà no sé quant.
6: És que estan passant coses que superen molt de llarg
10: molt fort,
6: a la teva, les teves imitacions. És Vinicius ja està agafant la teva imitació, l'està superant partit a partit.
1: Totalment.
6: Bueno. I Florentino ahir et va superar.
1: Passa amb diversos personatges. Sí, sí.
10: I a la una ens divertirem. Només
1: que podem dir és que ens divertirem.
6: Recordo un missatge teu d'ahir al grup que vas dir, els apunts que faig habitualment són bastant curts i ara mateix els apunts que tinc són més llargs que, les, que els gags que faig. Ai, són més llargs els apunts, només.
1: Has de, sí, sí, tens massa cosa.
10: La, els, destriar, els apunts eren ja el que normalment em guardo, eren ja el que normalment em guardo pel gag sencer, i és com ara que he de ficar més coses.
1: Missatges al 606-32-72-11.
10: Sí, comencem pel Jordi.
11: Oi, oi, oi, lo d'ayer. Lo d'ayer cine, eh? Tengo que reconocer que tardé un minuto en asimilar lo que estaba viendo y escuchando. Yo dije, este señor no puede ser verdad. Digo, el Bermúdez está haciendo horas extra hoy, ¿eh? Digo, este señor en cualquier momento se pone a cantar. Me caigo a la BC, Clash Jorgens. Y me caigo a la BC, Clash Jorgens. ¡Hala! Nos vemos el 20 de mayo, ¿eh?
10: M'enteneu? M'enteneu quan dic responsabilitat? M'enteneu, no? Però bueno, també el Miquel.
12: Bon dia, sí que dos patrades. Una és el escandaloso, les dos, tres victòries del Levante consecutives con errores garrafales de los porteros rivales, cuando esos partidos como mucho, como máximo, tendrían que haber empatado y los han ganado. Eso quiere decir que el Girona va a bajar y aquí nadie se queje, nadie lo denuncia, no pasa nada. Y la otra, la de la que nos estáis metiendo con Cazador, con embudo a fichar y hartáis metiendo con Cazador, con embudo a fichar y arruinar al Barça con el fichaje de Julián Álvarez, cuando el que tienen que fichar del Atlético de Madrid es Marc Pubill, que se está saliendo, y aquí todos callados.
1: Escolta, nosaltres traslladem els plans del Barça, sí, no, i a partir d'aquí no cadascú opina el que vol.
10: Exacte, ja,
1: jo prefereixo a Haaland, per exemple, abans que a Julián Álvarez.
6: Jo no.
1: Però, escolta'm, això és opinable. En tot cas, el que expliquem és informació.
10: Ah,
1: però m'apunto lo de Pubill, que, per exemple, al Bruno Alemany li agrada també molt, igual que al Miquel, aquest oient que ens ha deixat. Nota d'àudio al 606-32-72-11. 12:41. Ja sé que molts ho haureu escoltat diverses vegades, però val la pena un petit tastet del que va dir Florentino Pérez ahir.
13: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a ver esta Junta Directiva actual.
1: Willy, no et posis nerviós, tranquil. Degusta les declaracions de Florentino Pérez. Ja ho sé, que ho fem per divertir-nos.
13: Que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente. Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros. Porque yo tengo, de verdad... Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Dicen que no existo, que estoy enfermo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado, que seguro que no estarán contentos. Porque pensaban... Y quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten.
14: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, que tiene acento...
13: No siente, acento, no siente
14: acento,
13: que...
14: acento... esto... sudamericano, ¿no? ¿Eh? Pues ese que venga y que venga. Yo quiero que, como yo me presenté en el año 2000, cuando convocaron elecciones, las anteriores, tengo que decir que votaron los muertos. Pero bueno, a las siguientes ya aprendí. Y entonces ya aprendí.
13: Siete Champions,
14: pues que es poca, ya lo sé. Y siete Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
1: Aviam, Sol, de què diu el Barça de tot això, de les paraules de Florentino Pérez?
6: Que les està estudiant i que es reserva aquest dret d'emprendre accions legals, que ja veurem si ho fa o no ho fa. Ahir va comunicar això, que estan estudiant aquestes paraules de Florentino.
1: I la Lliga?
6: Doncs exactament el mateix. Estan estudiant les paraules de Florentino, diuen que tot el que va dir sobre la Lliga i els pagaments de la Lliga a mitjans de comunicació, que és absolutament fals, i que veurem què fan. Però jo crec que la Lliga sí que emprendrà accions legals.
1: I el Barça?
6: No ho sé, no ho tinc tan clar. Però la Lliga jo estic segur que sí.
1: Els àrbitres, òbviament, també voldran defensar-se. L'Anton Meana està en un acte amb el president de la Federació Espanyola, Rafael Lauzán. D'aquí a una estona, quan acabi, connectarem amb ell per saber què és el que li ha dit. Ahir el Larguero i Iturralde González va dir això.
15: Yo creo que os ha ganado a todos el relato. Es un genio. Ahora mismo solo se está hablando de que si hay una corriente que va contra él, se está hablando de Negreira, como no puede ser otra cosa, no se va a hablar del gran fracaso de los parkings, no se va a hablar del gran fracaso de los conciertos, no se va a hablar del gran fracaso de dos años sin jugar a cero, es decir, ahora la prensa mañana solo se va a hablar de que se ha metido con la prensa. Estáis haciendo lo que él quiere. Él ha salido, este es el ABC de la política. El ABC, te lo digo, de la política de izquierdas y de derechas. Cuando yo tengo un problema muy gordo, lo intento desviar inventando otro problema. ¿Para qué? Para que el problema mío gordo se deje de hablar, que realmente es el que importa, que es el que a mí me afecta, para hablar de otro problema que es, bueno, es decir, ¿Quién se va a presentar contra, con los que hay que presentar los avales en 12 días? No se va a presentar nadie.

0: Què t'hi jugues?
1: 1:35, què t'hi jugues? A Ser Catalunya ja teniu penjats els dos gags del Bermúdez del què t'hi jugues d'avui circulant per les xarxes socials. Recordo que dimecres vinent, 20 de maig, anirem a fer el programa des de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, què t'hi jugues especial, amb José Mari Vaquero i molts companys del Dream Team, celebrant aniversari de la Copa d'Europa i publicació del seu llibre, Mi última parada. Si voleu venir, 606-32-72-11, notes d'àudio, 606-32-72-11, o a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, també us podeu inscriure al programa especial que farem dimecres vinent. Des de l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aiguadols, el dimecres a les 12 del migdia, tindrem el trofeu. Tindrem la Copa d'Europa que ens cedeix el Barça per aquest especial i moltes altres sorpreses que us anirem explicant. De moment, que hi haurà José Mari Vaquero, que regalarà alguns llibres i que tindrà bastants companys del Dream Team, com per exemple Chiqui Begristain, Julio Salinas, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, vindrà també el Charlie Reixac... Hi haurà Juan Carlos Unzué, tinc moltes ganes de veure Unzué.
2: Una samarreta.
1: Hi haurà una samarreta firmada per algun oient dels que ens acompanyi demà. Sí, sí, la samarreta taronja del Dream Team firmada per la gent del Dream Team, clar que sí.
3: Jo vindré.
1: 606-32-72-11, 606-32-72-11, o us apunteu a través de la pàgina web de la cadena SER. Tu centra't en la Lliga, que el Manchester City ha de guanyar la Premier.
3: Oh, no, no, yes, I don't depend on myself, so it's not my problem.
1: Antón, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Presente, sí, que ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Bueno, en otro. Ya está, otro.
4: Hola, presidente, buenos días.
5: Oh, macho, qué día me estáis dando.
1: Acaba de parlar Rafael Louzán. Ara l'escoltarem perquè l'Antón Meana està amb ell. Abans, al matí, ha parlat Arbeloa, a la prèvia del partit que el Madrid juga demà al Bernabéu contra l'Oviedo. Sobre les lligues robades que denuncia Florentino Pérez, Arbeloa.
6: La habían robado 7 ligas. ¿Tú crees que esa sensación existe como jugador, ahora como entrenador en la afición?
7: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral pues ha cobrado de un club de fútbol, algo que, bueno, pues yo creo que a todas luces pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
1: Arbeloa, sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez y algunas de las frases que va a decir.
7: No sé, me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces. Es que es algo que a mí se me escapa, de verdad. No llevamos 50 años sin ganar nada, ni es que no entiendo muy bien que está claro que lo he dicho siempre. Si el Real Madrid está donde está, es por la exigencia que tenemos y por el inconformismo. Porque a nosotros nos da igual ganar una Copa de Europa y al año siguiente ya no vale, ya estamos pensando en la siguiente. Y ahora que no la hemos ganado, igual. No sé si alguien aquí se atrevería a afirmar que el Real Madrid no ganará nada el año que viene. Yo no me atrevo a decirlo.
1: Antón.
4: Dime, sigue.
1: ¿Cómo interpretas a Arbeloa? Lo que ha dicho.
4: Yo creo que Arbeloa es una persona muy fiel al presidente, siempre lo ha sido. Hay temas por detrás que desconocemos de la relación de Arbeloa y su entorno con Florentino y su entorno, y por tanto él va a ser siempre fiel a Florentino. Creo que es un discurso que no sorprende a nadie. Romero explicó por qué llegaba, cómo llegaba, en qué circunstancias. Yo creo que como mito del club y como entrenador se sabía que estaba más preparado Raúl que él, y hace un año se decidió no renovar a Raúl para que, si lo de Alonso terminaba antes de tiempo, no nos imaginábamos en 6 meses, sino que en un año o en 2, el entrenador del Castilla fuera Arbeloa, por si había que ponerle, y le han puesto, y por tanto Arbeloa se dirige para un sector muy concreto del madridismo. Se dirige a un sector muy concreto del madridismo, pero la mayoría de los socios del Madrid no compran el discurso de Arbeloa ni le consideran un referente, y Arbeloa sabe que su discurso no llega al vestuario y por tanto intenta contentar a los que le han puesto en el cargo.
1: Y hace un ratito has estado con el presidente de la federación, Rafael Louzán.
4: Sí, ha sido una mañana un pelín surrealista. Hemos inaugurado un vagón de metro con la cara de los jugadores de la selección española que va a recorrer durante mes y medio la línea 4 de metro aquí en Madrid. Hemos viajado 5 paradas de metro con Carangue y con Louzán. Y al llegar a la Plaza de Colón, donde ha anunciado la federación que van a poner pantalla gigante para ver todos los partidos en Madrid, Louzán ha atendido a la prensa, sabía que el único tema era Florentino y no ha reunido la comparecencia. Han sido 3 preguntas y cuando la cadena SER le ha preguntado directamente, más allá de su opinión como presidente, si ha recibido algún tipo de notificación por parte de los árbitros y del CTA de que la federación se posicione, estudie acciones legales por el discurso de Florentino, esto ha dicho Rafael Louzán.
0: Es una situación que valoraremos o valorarán conjuntamente la parte jurídica de la casa y demás, pero no vamos a, en este caso, la federación, ya digo, no va a entrar en ningún tipo de polémica porque no es nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar es hacer bien nuestro trabajo, ya digo, queremos acertar siempre, en este caso nos podremos equivocar, pero tenemos la mejor intención y, por lo tanto, nunca vamos a entrar en ningún tipo de polémica.
4: Ha insistido Rafael Louzán que lo que Fran Soto ha explicado en más de una ocasión, de que el caso Negreira es pasado, se debe a que ya no hay nada de ese organigrama en la estructura federativa y respalda a Louzán el discurso de Soto.
0: La labor nuestra, no queremos el Madrid, pues si vamos, se traslada ese tema de que tiene mucho interés con ese asunto. Nosotros, eso no forma parte de nuestra etapa, no es mi etapa ni la de Fran Soto, es una etapa totalmente pasada, pero que al mismo tiempo, igual que es pasada, pedimos que la justicia acelere en todo lo que pueda el proceso y que podamos tener sentencia cuanto antes sobre este asunto. Y no hay mucho más que decir, ya digo, porque eso sería entrar en cualquier tipo de polémica y no es la forma de actuar de la Federación Española de Fútbol.
1: Antón,
4: las palabras de Louzán, sí que yo sí percibo malestar en el estamento arbitral, pero Louzán ha sido muy claro. La Federación no va a entrar en polémicas. Me sorprendería mucho que la Federación diga o haga algo. Recordemos que ha habido momentos en los que podían haber entrado y no han entrado. Ni la Federación quiso, ya sé que es incomparable, pero en la Federación se planteó inhabilitar a Laporta cuando se dijo que había montado un pollo en un palco de la Federación en la Supercopa, que había insultado a dirigentes. Cuando se dijo aquello, Louzán no se puso en contra de Laporta. Es incomparable un caso con otro, pero que él no ha denunciado al Madrid cuando Tebas ha querido denunciarlo. Louzán mantiene un perfil político y no va a cambiar, por mucho que a la gente le parezca extremadamente grave, la acusación de robo a 7 ligas que hizo ayer Florentino en su comparecencia.
2: Si tú eres el lateral dret de l'Sporting y dius este árbitro no ha querido pitar el penalti, et foten 12 partits. Si tu dius, com a president del Madrid, que m'han robat, sense matisos, 7 lligues, i diu el president de la federació que haremos bien nuestro trabajo y no actuaremos. Tu ho entens, això?
1: Perquè no vol polèmiques, ja ho ha explicat l'Anton Meana.
2: Ja, però aleshores no fas bé la teva feina. Perquè la teva feina és sancionar amb el teu codi disciplinari a tots aquells que diuen obertament que els àrbitres han robat lligues al Madrid.
1: Anton, que sé que tienes mucho trabajo. Te agradezco que nos hayas puesto al presidente de la federación en el que t'hi jugues.
4: Un placer. Mañana más, un abrazo.
1: Tigre, molt tu fàcil, has estat fàcil. 40 anys d'entrenador.
8: No, molt fàcil.
1: Però una pregunta. Amb 40 anys d'entrenador, sí, quantes baralles entre jugadors has vist?
8: Una. I en un partit entre nosaltres, a segona B, al Mataró, que fèiem entrenament, i el davantercentre es va barallar amb el central. Vaig parar, vaig tocar el pito, i vaig dir, veniu aquí un moment, cigales. Escolteu-me, aquest mes no cobreu, entesos? I ara continuem el futbol. No aneu a dutxar-vos. Continueu. I cuidado en tornar-ho a fer. Ni un problema. T'ho juro, ni un problema. Però això és per explicar.
1: I ja que, diguem-ne, sou col·legues de professió, no? D'entrenador a entrenador, què et sembla el que has escoltat ara d'Álvaro Arbeloa?
8: Aquest, el de la... el mut. Només el mut, perquè sempre està amb la mà a les butxaques. I callat al banquillo, com vols que el Madrid guanyi alguna cosa? No poden guanyar ni un trofeig de les taronges. Perquè
1: el
8: un,
1: entre...
8: un equip és el que és l'entrenador. I aquest me cago en l'altre, sembla un mut, amb la mala butxaca. Sembla que, li, que la perlana li vagi grossa o petita. Cago en l'altre. Bueno, deixa'm parlar.
1: Tu creus que amb les mans a les butxaques va tocant la perlana?
8: Jo què sé, escolta'm una cosa.
1: Ara
8: ja futbol,
1: no puc veure Arbeló, ara ja, a la banqueta.
8: Anem molt tard, no, no, no perdem temps. Amb el futbol et cobra el que li deus i et paga. O sigui, et paga el que et deu i et cobra el que li deus. I el Madrid li ha cobrat. I ara nosaltres hem de donar-li amb el nostre president, i aquí no sóc pilota perquè tu saps que jo li he dit moltes coses. President, és el moment de trepitjar-los! Trepitjar-los!
1: Metafòricament parlant.
8: Per què? Amb el bon sentit de la paraula deportiva. Sempre parlo amb el bon sentit de la paraula deportiva.
2: És un símil, és un símil.
8: Trepitjar-los per què? Perquè ara els tenim i hem guanyat les dues lligues i tot el que està passant a culpa és teva, perquè ara ja has fotut un problema a l'Almeranda que no vegis. Ahir me cago en l'òtia, busco una pel·lícula de tiros que feien amb la... A l'emissora del Madrid fan una pel·lícula.
1: Sí, a Real Madrid Televisió. Veure la programació és poètic.
8: Collons, em veig. I me cago en l'òtia, veig aquest i dic, hòstia, què fot aquí el Bermúdez? Me cago en l'òtia, que se'm pensava que era un meme.
1: Ja, ja, un meme.
8: Allò, tot allò. Vaig estar sentint un rato i al cap d'un rato torno a posar i surten cinc tios allà sentats en una taula... amb un traje negre i tots amb una camisa blanca.
1: Donant-li la raó a Real Madrid Televisió.
8: El
1: que acaba de dir el Creixent, Raül, perquè tu estaves a RAC1 en aquella època, és veritat que a la primera etapa a la porta ja d'alguna manera fa dimitir a Florentino Pérez com a president del Madrid, quan diu allò de que ha malcriat els jugadors, el Barça sí. amb Ronaldinho, Rijkaard, li comença a passar la mà per la cara.
9: Sí, sí, quan els galàctics...
1: I ara... Sí. Ha fet el mateix perquè Florentino Pérez convoca eleccions i, com ha dit Segurola abans, per convocar-les has de dimitir. És que ell comença la roda de premsa dient no vull dimitir, però si després convoques eleccions, formalment has de dimitir.
9: I la història encara es pot repetir més perquè potser fitxa Mourinho per destrucció, és a dir, per destruir el que estem construint aquí, que és el que va fer en l'època Guardiola. Va fitxar Mourinho per destruir el millor Barça de la història.
1: Jo saps què faria? Incorporaria Guardiola quan et cansis ja definitivament d'estar al City, Pep, i tornis a casa, però simplement per asseure-la allà a la grada al costat de la banqueta.
8: Ja li trucaré. Ja
1: no,
8: li
1: no
8: trucaré,
1: només no. Que estigui allà.
8: Ja li trucaré.
3: Quan pagueu?
8: Ja li trucaré.
3: Però el nostre Barça s'ha acabat fins i tot com a noia.
8: Ara és el moment de que es fotre les coses bé, empenya't els gallumbos si és necessari, però porta'ns tres jugadors ben parits que necessitem tres jugadors ben parits. Perquè hem d'anar per la Champions, ara. Ara
9: ganes,
8: els hi hem de fotre la Champions.
9: Tinc ganes d'escoltar la porta, perquè crec que...
1: Però no sé si parlarà, eh?
9: Home, jo crec que si no parles...
1: Li cal?
9: Es mossega la llengua.
1: Bueno, li cal per l'atac al Barça. Home, per mi, amb les lligues robades i tal.
9: Això de les set lligues és un atac al millor Barça de la història, al cap i a la fi, no? És a dir, que el Barça va pagar Negreira, crec que està absolutament acreditat, que és una mala pràctica, evidentment, i està per la via penal, i ja veurem on arriba. Que el Barça, que el millor Barça de la història, el millor Barça el conduït per Guardiola, Messi, Iniesta, Xavi, va guanyar les lligues perquè li va robar el Real Madrid.
1: Però abans ho reflexionàvem amb el Ramon Besa, això a nivell mediàtic li fa un favor al Barça, perquè caricaturitza i exagera tant el cas, que ja és prou greu i no cal exagerar-lo, perd la credibilitat del seu discurs, Florentino Pérez.
9: Ja, però que el Real Madrid parli de robatoris...
1: Per això...
9: Arbitrals... Vull dir, és d'un cinisme...
1: O que vinculi les lligues actuals amb Negreira quan fa 8 anys que Negreira no està a l'equació. És que el 2018 Negreira va desaparèixer de l'equació. Sí. I el Madrid diu que hi ha àrbitres vinculats a ell quan Mejía Dávila, que és el seu delegat arbitral, que ens hauríem de preguntar per què incorpora Mejía Dávila com a delegat el Madrid, per què l'incorpora, no serà... per intentar tenir bones relacions amb els àrbitres i pressionar-los si convé. En tot cas, això és una discussió que ja hem tingut moltes vegades. Mejía Dávila era de Negreira.
2: Totalment.
1: De l'època Negreira.
2: Totalment. Ara, a mi això que ha dit el Creixell sí que em fa pensar en una cosa. El Barça aquest any ha guanyat un títol, no?, que és la Lliga. I ha guanyat altres títols, ha guanyat altres títols. També ha guanyat la Supercopa. Té dos títols. Pregunto.
1: Tot
2: la roda de premsa dins el seu conjunt. això de les lligues robades, aquest deliri...
9: Els 18 punts d'aquesta temporada.
2: Els 18 punts, aquest deliri, l'informa la UEFA, no és el tercer títol de la temporada pel Barça? No es pot considerar en aquesta roda de premsa de Florentino com un títol més pel Barça? Perquè jo trobo que sí, aquesta roda de premsa, sense que el Barça et passi la mà per la cara amb 6 victòries en els darrers 7 clàssics, no s'hauria produït.
1: Va arribar a dir, crec, que tenia un informe de 500 pàgines que enviaria a la UEFA. Què penseu que farà?
9: El tenen preparat per enviar a la UEFA.
1: La gent de la UEFA quan rebi un informe de 500 pàgines del Madrid. Que no ho veieu, que es fotran a riure.
8: Fancy, apreta l'ojete, va, apreta l'ojete, la polvorosa, que hem de fotre feina. Entesos? Hem d'aconseguir-ho. I ara tu apreta el president. I president, ets el nostre president. Vinga, anem-hi, eh?
9: Amb això que diu el Creixell, sí, perquè que el teu enemic, que el teu rival, hagi mostrat debilitat, perquè ahir el que fa Florentino és mostrar debilitat, mostrar-se com és realment, no? Fins ara el teníem mitificat, els silencis, el poder, i ahir Florentino mostra debilitat, no? I mostra un ego desmesurat, mostra com és realment, no? Un cinisme, una egolatria, un trampisme, no? Com s'ha definit en les últimes hores, no? L'actuació de Florentino. I jo crec que això el Barça ho ha d'aprofitar. I Messi aposta per Mourinho, que imagina't, quina poca creativitat del Real Madrid, no? Com estan d'acorralats, com estan de desesperats.
1: Interessant, Dani Garrido dient que veure a Florentino Pérez amb aquella roda de premsa és entendre per què vol fitxar Mourinho. Va, què diu la gent al 6-6-32-72-11?
10: De tot. Comencem, va, pel Carles.
11: Com que normalment no vos puc escoltar, però ara, des de que estem en vaga 200 al País Valencià, tinc un poc de temps entre manifestació i manifestació. Se m'ocorreix una pedrada que porto un temps pensant, i és que Tito Floren ha devaluat el Real Madrid per a poder comprar-li una part quan canvia el model de societat. No sé si serà aixina, però té tota la pinta.
1: Aquesta no l'he vist venir.
10: Aquesta és boníssima, eh?
1: És maquiavèlica.
10: És maquiavèlica i espectacular. En fi, seguim per l'Albert.
12: Molt bon dia, que t'hi jugues. Albert de Huesca, jo una pregunta tengo. No hay nadie en ese búnker... ¿Qué le diga a este hombre que ya no tiene tropas para manejar? Que es una alucinación todo. ¿Alguien habrá en ese búnker, entiendo? Venga, un saludico.
10: Y por último, esperamos, que el Diego es madridista.
13: ¡Que lo reparió! Increíble. ¿Se acuerdan cuando tenían que llamar a un científico para ver cómo giraba la pelota y la curva que hacía?
1: Cierto.
13: Para que la
1: mujer
13: le pagara con los tres dedos y qué sé yo y qué sé cuánto. Porque no tenían con qué llenar el tiempo del programa. Ahora, con todo esto que está pasando, 6 horas tiene que durar el programa. O sea, díganle a Francino, a todo el mundo, que sí, se mueva a un lado y ustedes siguen haciendo el programa 6 horas. Porque esto es increíble, ¿eh?
10: Sí, lo dice Madrid,
13: yo ya me compré de crispetas, como dicen ustedes, 6 cubos.
1: Sí, tota la raó. Tota la raó. Sí, se'ns fa curt el que t'hi jugues. Fixeu-vos si és curt, que avui la secció del Raúl Llimó serà express, perquè hem de tancar el programa saludant al tio Faja, que m'ha demanat, sobretot, poder entrar avui.
14: I abans us vull dir que aquest cap de setmana és el dia, eh? Del 15 al 17 de maig, sota l'emoció de MotoGP, el gran premi Monster Energy, al circuit de Barcelona, Catalunya.
1: Aquest cap de setmana.
14: És aquest cap de setmana. Encara pots comprar entrades a circuitcat.com.
1: Hi ha activitats aquí a Plaça Catalunya, he vist, pel Mundial de MotoGP.
9: Anem, vinga, va, pugem a la moto i anem per feina, gas.
1: Tot i que avui els 4 documentals són de futbol.
9: Sí, són de futbol, són de futbolistes o exfutbolistes, i els 4 són de Netflix. El primer és el de Ronaldinho, que segurament la majoria haureu vist. 3 capítols acabats d'estrenar fa uns dies.
1: Cada intervenció de Ronaldinho la fa rient.
9: Sí, sí, i amb diferents outfits, amb diferents ulleres de sol... I el documental és complet, repassa la trajectòria de Ronaldinho. Per exemple, et permet recordar que el 2013, ja de baixada, amb l'Atlético Mineiro va guanyar la Libertadores, que és la Champions de Sud-amèrica. Passa una mica de puntetes, és l'únic que potser he trobat a faltar per l'època de l'autocomplaença al Barça. Ell ho resumeix dient que tot era mentida. És a dir, evidentment que sortia de nit i que s'entrenava poc, es lesionava molt, però no aprofundeixen en aquesta...
1: Ah, és un documental simpàtic amb la seva figura.
9: Sí, evidentment, parlen d'allò del Paraguai. Va estar 5 mesos a la presó, eh?
1: Ah, ja. El Paraguai. Va guanyar un porc vietnamita.
9: Ell i el seu germà, eh? Sí, amb un partidet de futbol. En fi, està molt bé el documental de Ronaldinho.
1: 3 capítols.
9: Si sou ronaldinyistes com vosaltres, doncs segur que us agrada. Sí, home, sí, com no puc ser-ho.
1: És que a més la perspectiva del temps fa que li tinguis més carinyo encara.
9: Sí, clar, un jugador que va canviar la història, el Barça. El segon documental que vull recomanar està dedicat a Jamie Vardy. El mite del Leicester City, campió de Lliga de la Premier League el 2016.
1: Una Pichichi,
9: de les...
1: no?, aquell any.
9: Sí, sí, una de les proeses, Pichichi, i el jugador que amb més partits seguits ha marcat a la Premier League. Una història increïble, perquè aquest nano, amb 25 anys, va debutar a la Premier. Però és que venia de la 8a divisió, després va passar a la 5a, després va passar a Championship, i al final va acabar a Leicester, va pujar de Championship a Premier... I en 2 anys, Leicester va guanyar la Premier League.
1: I aquest on el fan, el documental de Vardy?
9: A Netflix.
1: A Netflix, també.
9: Estrenat ahir.
1: Interessant.
9: I és de la sèrie Untold, d'aquesta sèrie que tant m'agrada i que tant us he recomanat, perquè ara han estrenat una variant a UK, a Anglaterra. I fan aquest documental i aviat estrenaran el de Vinnie Jones, aquell defensa d'anglès.
10: El carnisser de carnissers.
9: Doncs aviat l'estrenaran dins d'aquesta sèrie. Però el de Jamie Vardy està molt bé perquè era un tio amb problemes amb l'alcohol, era un fiestero. Sí.
10: Era un balabarduda.
9: Treballava en una fàbrica mentre jugava, fins als 23, 24 anys va treballar en una fàbrica fent aparells d'ortopèdia. És a dir, té una història i després va convertir-se en campió de la Premier. Que, de fet, el Leicester aquest any ha baixat del Championship a League One.
1: Sí, sí, està a tercera divisió.
9: I ell està encara jugant a Itàlia, al Cremonese, amb 39 anys, Jamie Vardy.
1: Ronaldinho, Vardy, i el tercer documental?
9: Roberto Baggio.
1: Home,
9: no és un documental, és una pel·lícula. Es va fer el 2021... Una pel·lícula titulada La coleta divina, per la cueta que portava Roberto Baggio, i llavors explica la història d'aquest futbolista italià. Gira molt també al voltant del penal que va fallar el 94, que li va donar el Mundial al Brasil, als Estats Units. Allò el va marcar molt. Després es va fer budista. Bé, un jugador, un fino estilista, o sigui,
1: era boníssim.
9: Un crac. I han fet una pel·lícula, avui, amb actors, recreant la...
1: És ficció, però inspirada en fets reals.
9: Sí, del 2021,
1: ficció. On es pot veure la pel·lícula?
9: A Netflix. Els 4 d'avui són a Netflix.
1: Val, la Divina Coleta. És una pel·lícula basada en la vida de Roberto Baggio.
9: Sí. I l'última recomanació és un documental dedicat a Àngel Di Maria. Es diu Romper la paret.
1: Que bo era Di Maria.
9: Sí. Molt bo, molt bo. És molt bo, perquè encara juga. Encara està jugant al seu club d'origen, que és Rosario Central, el club, diguem-ne, rival de News All Boys a Rosario. I són 3 episodis de 45 minuts aproximadament i explicant la trajectòria i la vida d'Àngel Di Maria, que al principi li va costar triomfar, va venir al Madrid, no era un jugador consagrat, però en els últims anys de la seva carrera esportiva sí que ha estat un jugador molt reconegut, va marcar un dels gols de la final del Mundial de Qatar.
1: Si us voleu acabar les crispetes que heu començat a menjar amb el serial del Real Madrid, que sapigueu que per aquest mes el Raúl Llimós ens recomana 4... documents de Netflix, el documental de Ronaldinho, el de Jamie Vardy, la pel·lícula La Divina Coleta inspirada en Roberto Baggio i el documental Di Maria, Romper la paret.
9: I atenció, perquè en els pròxims dies, pròximes setmanes, ve documental de Rafa Nadal, Rafa, documental de Mèxic 86, un documental d'Ultras a HBO i el mes d'agost, temporada nova de Ted Lasso a Apple TV.
1: Gràcies,
10: oh,
1: Raúl.
10: Grande. Moltes ganes.
15: Primer record, el tio Faja.
16: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco! Per tu, ja!
15: El tio Faja, gràcies.
1: Quan vaig veure el Gran Wyoming a la Sexta començant el seu programa amb uns mariachis, vaig flipar. No se lo recomendarías tú, tio Faja.
17: No estoy involucrado en el tema. Una cosita, habría que empezar a no llamar ruedas de prensa a comunicados terroristas. Lo de ayer fue el padrino amenazando al cuarto poder. Para eso se organiza el comunicado. La mafia amenazando al cuarto poder. De hecho, no habían pasado ni unos minutos, ya cayó la primera cabeza.
1: La de Bocento. Dices la de Bocento.
17: Una cabeza, así que Rodríguez.
1: Es lo primero que tiene apuntado Jordi Martí en sus notas, ¿eh? Florentino amenaza. O estic veient ara a la libreta mágica del Jordi Martí.
17: El problema... Estos son los audios... de audios 2.0. Es un barra brava en estado puro. es madridismo en estado puro con todo lo que dijo, misoginia, machismo, homofobia, o sea, todo lo ha acabado en o... ¿Cómo? No me lo puedo creer.
1: Sí, nos quedan 10 segundos, tío.
9: No, soy yo, que tienes que cerrar el programa, hombre. Ve cerrando.
1: Mañana te doy el doble de tiempo, te lo prometo. Pero es que tenía que escucharte hoy.
9: Ciérrame el niño este.
1: Guadi tú no oyen, necesiten 6 horas.
9: Que eres muy feo.
17: Un día como hoy.
9: Feo.
1: Adeu.
2: Pobre.
18: Ay, que tengo un nudo. Ese es el punto. Uy, un poquito más abajo, cerca del hombro derecho. Ay.
19: Perfecto. Luego le haré la manicura, que veo que tiene alguna cutícula que hay que quitar. ¿Le traigo algo para leer?
18: Cualquier cosa, mientras no sea la ABC.
19: ¡Qué grande, sí, Presi! ¡Qué grande! ¡Hola,
20: doctor Nick! Haciéndose pasar por un cirujano de urgencias madrileño.
21: ¡Hola, paciente! Si están buscando la forma de cortar sus gastos médicos de una vez por todas, yo les operaré de todo lo que quieran por solo $129.95, chicos.
20: Engaña a mujeres alertándolas de que su hijo está ingresado en el hospital.
21: En primer lugar, yo me lavo las manos. Eso me recuerda a algo.
20: Y asegura que solo hay una manera de salvarle la vida.
22: De los 160 gravísimos cargos, el más preocupante es el de haber practicado operaciones a vida o muerte con cuchillo y tenedor de una marisquería.
21: Los limpié muy bien con la servilleta. Another one bust the dust, ow! Another one bust the dust, hey, hey! Another one bust the dust, hey, hey!
23: Ooh, aquí en concreto, en Chongqing, hay gasolineras en las azoteas.
24: ¡Es Chinatown!
23: Trenes que circulan por dentro de los edificios. Esta ciudad ya se ha convertido en el símbolo de una China cambiante.
25: Oh, nos llevan años de ventaja.

0: Els sons d'aquest dijous.
1: Yo no digo que hubieras una persecución contra Cataluña, pero una forma de entender lo que es Cataluña sí que existía dicha persecución.
0: Vist per sentència el judici a Jordi Pujols Pujol. És l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola durant la jornada en què les defenses dels fills de Jordi Pujol van exposar que no hi havia proves que els incriminin i van considerar, com sentíem, que hi ha un rerefons en aquest judici de perseguir la manera com s'entén Catalunya. Ho expliquem, però això serà després dels tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps, tapat amb pluges a les comarques de Girona, més sol a la resta i temperatures semblants a les d'ahir. El trànsit per un accident, hi ha un carril tallat a la C-16 a Puig-reig, en sentit Barcelona, i el transport públic no consten incidències. Més de mig any després, avui està previst que quedi vist per sentència el judici als Pujol. Només queden pendents els informes finals d'algunes de les defenses dels empresaris acusats després que ahir ja ho fes la defensa de la família, que va sostenir que no hi ha cap prova que els diners amagats a Andorra fossin de comissions d'empresaris. Martí Oliver.
2: La d'aquest dijous és l'última de les 40 sessions que el magistrat José Ricardo de Prada va apuntar al calendari i la seva voluntat és que avui quedi enllestit. Ahir ja es van presentar els informes dels principals acusats. El més extens va ser l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, que va carregar contra les acusacions per no tenir proves, diu, de cap tipus de corrupció.
3: Yo espero columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. ¿Qué concursos fueron bastardeados? ¿Qué adjudicaciones fueron mercadeadas? Nada.
2: Martell també va acusar la fiscalia d'inflar el càlcul dels diners que la família tenia a Andorra.
3: Que mover un euro 20 veces no es tener 20 euros.
2: Fins a l'equivalent de 38 milions d'euros.
0: Sergi López, bon dia.
4: Què tal, Gisela? Bon dia.
0: Més coses. Una de les cites d'aquest dijous és la que tenen la consellera d'Educació i els sindicats.
4: Després de les jornades de vaga, avui la consellera Esther Niubó es reuneix amb tots els sindicats d'educació, els que van signar l'acord amb el departament i també els que no. L'objectiu és rebaixar la tensió dels últims dies i començar a trobar punts que permetin desencallar les aturades. Avui, per cert, hi ha convocada vaga i talls de carretera a Girona i a la Catalunya Central.
0: Sí, en canvi, que hi ha acord entre Glovo i els sindicats per reduir un 40% la meitat dels acomiadaments que la companyia havia proposat fa dos mesos.
4: En concret, s'ha pactat acomiadar 436 treballadors en compte dels 750 que la companyia va demanar quan va començar l'expedient de regulació d'ocupació.
0: Un estudi liderat per investigadors de la Vall d'Hebron assenyala que el trastorn límit de la personalitat té la base en alteracions al cervell que poden identificar-se durant l'adolescència, encara que la malaltia es manifesti anys més tard.
4: Estem parlant d'una patologia mental greu que es caracteritza per una inestabilitat emocional marcada, impulsivitat, dificultats en les relacions interpersonals i alteracions en la identitat.
0: I com han aconseguit aquest avenç, Susana Ruiz?
5: Gràcies a tècniques avançades de neuroimatge i de ressonància magnètica, els investigadors han pogut veure reduccions de volum de substància gris a la regió cerebral implicada en la comprensió dels estats mentals. Les àrees cerebrals afectades estan implicades en processos fonamentals pel funcionament social, com la interpretació de les intencions dels altres o la construcció de la identitat personal. La seva alteració, juntament amb la desregulació emocional, podria estar relacionada amb el comportament dels pacients amb trastorn límit de la personalitat. Aquesta recerca pot ajudar a desenvolupar estratègies de diagnòstic i de tractament més precises i adaptades a cada pacient, segons els seus autors.
0: Sobre habitatge, Junts sobre validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions d'impostos per la compra i el lloguer d'un pis.
4: Ara bé, en cap cas ho vinculen a una nova pròrroga de lloguers com la que van tombar ara fa dues setmanes al Congrés.
0: Ferran Dalmau.
6: Junts proposa que et puguis desgravar part dels impostos a l'hora de fer la hipoteca en el que serà el teu pis habitual o també per un pis que tinguis llogat a algú que hi visqui, a banda de que et puguis desgravar el lloguer i els comptes d'estalvi pensant en els joves que estiguin reunint diners per comprar un pis. Ho fa dues setmanes després que, juntament amb PP i Vox, tombessin la pròrroga del decret de lloguers. Tot i que els de Puigdemont continuen sense posar-s'hi bé per fer una nova pròrroga, aquest pas d'ara evidencia que no descarten del tot un pacte amb el PSOE en habitatge, perquè fons del partit admeten que hi ha marge per una entesa si es desencallen aquestes desgravacions. A més, les mateixes fonts de Junts apunten que dins del propi PSOE ja hi ha veus que dubten precisament de la viabilitat d'una pròrroga de lloguers.
0: I els Mossos d'Esquadra han trobat 12 fusells Kalashnikov a l'interior d'un Porsche aturat a la P7 a l'altura de Figueres.
4: Els ocupants del vehicle van fugir de matinada de direcció Barcelona amb un altre vehicle.
0: Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
7: La policia catalana els busca des d'ahir a les 2 de la matinada i, segons explica

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parella de tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut... em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant. Hoy por hoy, Catalunya.

0: i l'altre al Bellpuig, totes dues tallant un carril de circulació en direcció Lleida. Per altra banda, tenim el nus de la Trinitat que circula amb força col·lapse i cada retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Ara mateix el Vallès també pateix moltes retencions, sobretot a la AP7 entre la Roca i Barberà en sentit sud i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. L'entrada des del Llobregat continua també amb fortes congestions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
1: El segon imprescindible al transport públic sense incidències i el tercer al temps. Avui la cosa va per barris, Jordi Carbó.
2: Molt de sol, però amb estones de pluja a les comarques de Girona i vent fort al sud de Catalunya. Ara tenim 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 13 a Girona, 10 a Lleida. Al migdia, al voltant dels 20 graus a la major part de Catalunya, el sol ambient agradable. Si bé després, entre més núvols i vent, la sensació d'ambient fresc anirà guanyant protagonisme. I xàfecs al matí, però sobretot durant la tarda, les comarques de Girona, més aïllats als Pirineus, i el vent bufarà fort de ponent, ratxes de més de 80 km per hora, al Pla de Lleida, l'Altiplà de la Segarra i també les comarques de Tarragona.
1: Obrir un camí que permeti reconduir l'enfrontament amb els docents, aquest és el repte que té avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, que a partir de 9:45 es reuneix amb els sindicats. Es reunirà tant amb aquells que van signar l'acord de fa 2 mesos com amb els que reneguen del pacte i reclamen un pla de xoc real que respongui les principals reclamacions del col·lectiu. Més sou i més recursos. Soledad Domínguez, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què oferirà la consellera i què n'espera d'ella de la trobada?
3: Fons de la conselleria creuen que l'objectiu avui ha de ser sobretot restablir el diàleg i trobar alguna manera d'avançar cap a un acord que inclogui, si no a tots, sí a la majoria dels sindicats que mantenen les protestes. Sobre el que pot oferir el govern, des de l'executiu insisteixen que en matèria de sous ja s'ha fet un esforç molt important perquè més de la meitat dels 2.000 milions d'euros inclosos a l'acord amb Comissions UGT ja van a millorar salaris, però creuen que sí pot haver avenços en matèria d'inclusió, és a dir, més mans, més especialistes per atendre la complexitat a les aules. Aquesta és, de fet, sempre la primera petició que fan els professors amb els que hem parlat tots aquests dies de mobilització. En tot cas, al departament tenen clar que avui no trobaran una solució màgica i que, si tot va bé, l'acord serà seguir parlant.
1: Avui hi ha previstes protestes a Girona i a la Catalunya Central. I com us explicàvem, la reunió d'avui arriba després que hagi transcendit la presència de dues Mosses d'Esquadra infiltrades en una assemblea del sindicat USTEC. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va haver de demanar disculpes ahir al Parlament per uns fets que va reconèixer que van ser un error. Sergi López, bon dia.
4: Bon dia, Gisela. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició ni tampoc els sindicats USTEC i CGT, que les consideren insuficients. Asseguren que no n'hi ha prou amb les disculpes i que no es tracta d'un error, sinó d'una decisió conscient que ha de derivar en dimissions. Són Yolanda Segura, de l'USTEC, Laura Gené, de la CGT.
5: Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Ens preguntem, per altra banda, si els Mossos a les escoles s'han posat per la conflictivitat als centres o per controlar els mestres.
6: No volem una disculpa. Som adultes, no estem en un pati d'escola. I el que volem és que s'assumeixin responsabilitats.
4: Tots els sindicats preparen denúncies per portar el cas als tribunals.
1: Escoltem doncs ara l'opinió que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa de Ser Catalunya, el Joan Serra.
7: La fotografia dels carrers de Barcelona amb milers de professors protestant, just 2 anys després de la victòria electoral de Salvador Illa, ha il·lustrat les crisis de gestió que han esquitxat el govern, del desori a Rodalies a les polèmiques dels Mossos, passant per les protestes continuades de metges i mestres. A Palau necessiten revertir el frame de la legislatura, un canvi de rasant en 3 actes. El primer, ahir al Parlament, amb les disculpes de Parlon i Trapero, que van admetre l'error de la infiltració de policies en una assemblea educativa. El segon acte serà la reunió d'avui a Educació, que ha de servir per amorosir la relació amb els sindicats. No s'espera una solució al xoc, però sí un camí pel qual transitar. I el colofó que persegueix Illa ha d'arribar la setmana que ve amb la materialització d'un acord amb Esquerra pels pressupostos. 3 actes per capgirar un paisatge que s'havia ennegrit els últims mesos.
1: I Glovo i els sindicats han arribat a un acord per reduir un 40% la meitat dels acomiadaments que la companyia havia proposat fa 2 mesos.
4: En Congrés ha pactat acomiadar 436 treballadors en comptes dels 750 que la companyia va demanar quan va començar l'expedient de regulació d'ocupació.
1: Ho amplia el Martí Oliver.
8: A Catalunya, tal com va avançar aquesta emissora, els acomiadaments que es preveien eren 143 i d'aquests se n'han salvat 20 places a Salou. L'acord arriba després d'un mes de negociacions i 8 reunions entre

0: Son las 12 de la mañana, a las 11 en Canarias. Florentino Pérez desoye la petición del principal candidato a presentarse contra él a las elecciones y el Real Madrid ya las ha convocado esta misma mañana. Javier Líbana.
1: El empresario Rodrigo Riquelme pidió ayer por carta al presidente del Madrid más tiempo para conformar una candidatura, pero el Real Madrid ha informado de que Florentino Pérez ha iniciado el proceso electoral esta mañana, dando un plazo de 9 días para que se presenten las candidaturas. Antón Meana, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Concretamente, del 14 al 23 de mayo se pueden presentar las candidaturas y demostrar, sobre todo, que puedes avalar con tu patrimonio personal el 15% del presupuesto del club, es decir, unos 180 millones de euros. El proceso electoral ya se había lanzado el martes, es decir, que cuando Florentino habló ya estaba activado el plazo de 2 días y ni el presidente ni la Junta Electoral podían atender la petición de Enrique Riquelme. Esta noche juega al Madrid, veremos qué dice el Santiago Bernabéu.
1: Mientras sigue el juicio por la operación Kitchen, donde la acusación está tratando de desmontar la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Asegura que los mensajes que envió este a su mano derecha le incriminan directamente en el operativo para espiar a Luis Bárcenas. Miguel Ángel Campos.
3: Javier Rubio Alamillo era el perito clave del ministro Fernández Díaz para desacreditar la veracidad de los mensajes ante notario presentados por el exsecretario de Estado Francisco Martínez, que sitúan al primero al frente del operativo para destruir las pruebas que perjudicasen al PP. El perito ha sido desmontado por la acusación. Se empeñaba en sostener que los mensajes eran falsos y el fiscal ha evidenciado que pudieron ser veraces de esta forma gráfica.
4: Entonces usted, que es perito informático, me quiere decir que yo no puedo hacer una fotografía a mi pantalla y cortar lo que hay por arriba, por debajo o por los lados, editando esa fotografía en el teléfono. ¿Me quiere decir eso siendo perito informático?
5: Se puede hacer, pero lleva, pero es que yo tengo que irme al objeto de mi pericia, si me lo permite.
6: No, perdón.
4: Yo le he preguntado.
6: Vamos a ver.
3: El perito ha tenido que ser advertido en varias ocasiones por la presidenta del tribunal. Al final, ha tenido que admitir que pudieron ser enviados.
1: Por su parte, el Partido Socialista ha dado un paso más para querellarse contra Víctor de Adama. Pedro Jiménez, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el PSOE ha solicitado al Tribunal Supremo licencia para querellarse por injurias y calumnias contra Víctor de Aldama y lo que llaman su campaña difamadora. El comisionista acusó en el juicio del caso Mascarillas al partido de financiación ilegal y dijo que el número uno de la trama era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El escrito al que ha tenido acceso la SER señala que Aldama ha realizado gravísimas acusaciones que, aun realizadas en su derecho de defensa, no dejan de ser absolutamente reprochables de la forma más contundente mediante esta querella en defensa de nuestro honor, cuando además todo ha sido manifestado sin aportar una sola prueba que lo sustente más allá de su testimonio.
8: Cadena SER. Servicios informativos.
9: Radio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
10: Migdia Central, Eli Pagant.
11: Hola, què tal? Molt bon migdia. Com estan? Passen 3 minuts a les 12. Comencem, arrenquem nou migdia central. Tenim força sol, tenim temperatures més baixetes, tenim 16 graus només, hores d'ara, al centre de Manresa, a Sant Domènec. Els explico tot el que hem preparat en aquest migdia central. Avui nosaltres, primer de tot, ens anirem fins a Sant Salvador de Guardiola. I és que aquest 2026 és declarat l'any Josep Pessarrodona, en homenatge a aquest ciclista de Sant Salvador de Guardiola. Doncs bé, aquest dissabte s'hi fa un acte institucional en homenatge, doncs, a aquesta figura del ciclisme espanyol i català i que viu a Sant Salvador de Guardiola. I avui nosaltres hem convidat en aquest migdia central a l'alcaldessa de Sant Salvador, a l'Anna Llobet, per parlar d'aquest acte, d'aquest dissabte i també d'aquest any, Josep Pessarrodona. Els dijous és moment de parlar de salut, de patrimoni, de salut també, però després, primer de patrimoni i història, i ho fem de la mà de Lluís Virós. Avui volem parlar d'una família, el Girona, la gran burgesia catalana del segle XIX, un documental que es va presentar fa pocs dies a l'Auditori de la Plana, l'OM de Manresa. Parlarem de què va d'aquest documental i coneixerem aquesta família, el Girona, que van ser mecenes de Catalunya. Avui nosaltres, doncs, qui ens en parlarà, com sempre, d'aquest tema és el Lluís Virós. I acabarem parlant de salut, i és que aquesta setmana es commemorava el Dia Mundial de la Infermeria. Per això avui nosaltres hem convidat a la Xus Torres per parlar d'aquest Dia Mundial i per parlar també de la infermeria. Anem molt plens, però sí que hem de parlar avui d'una notícia important. Els docents han tallat aquest dijous la C25 i la C16 a Manresa i Sallent amb motiu de la vaga d'educació a les comarques central. A les 9 del matí han sortit 3 columnes amb persones a peu i en bicicleta des del Nou Congost de Manresa, l'Institut Llobregat de Sallent i l'Institut Manel Bosch d'Artés, que han culminat amb els talls de carretera. A la columna de Manresa s'han unit un centenar de persones que lluïen pancartes on es llegia "bloquegem-ho tot" i en proclames com les despeses policials per escoles i hospitals o menys discursos i més recursos. L'objectiu dels manifestants és mantenir la via tallada durant unes hores i fer un dinar popular a la confluència entre la C16 i la C25. Anna Vilar és una de les portaveus de l'Assemblea de Docents del Bages.
6: Doncs ara mateix treballar a una aula és molt complicat, hi ha moltíssima diversitat, venen nouvinguts, però no hem de centrar el discurs en això, sinó que el que necessitem són recursos, són persones a les classes, baixar les ràtios és necessari, perquè és que si no és impossible poder atendre a tot l'alumnat.
11: Aquesta tarda hi ha reunió amb la Generalitat de Catalunya per mirar de desencallar aquest tema. Lídia Blanc és delegada sindical de l'USTEC a la Catalunya Central.
12: Esperem que el govern, que la consellera Mimó, doni un pas endavant i s'avingui a obrir negociacions amb els sindicats que quedem reclamant el que creiem que és just i que ens mereixem.
11: Aquesta és la notícia principal, aquesta vaga de docents que és territorial i que avui toca, doncs, a la Catalunya Central. Ens anem a les portades. El diari Regió 7, que precisament parla d'aquests docents que tallen la C16 a Sallent i també que robots cooperen a Manresa la tecnologia de Sant Joan de Déu més precisa i que facilita també una ràpida recuperació. A l'Equí Berguedà, els 9 busos entre Berga i Barcelona. A partir d'aquest dijous, la consellera Paneque anuncia, diuen, les esperades millores. El Nació Digital Solsona, la Fundació Pere Màrtir Colomés, estrena pàgina web. I si ens anem a l'infonoia.cat, diu que el jurat popular declara culpable d'assassinat amb traïdoria l'home que va esquarterar el seu company de pis a Piera, a la comarca de l'Anoia, i dels titulars a la meteorologia. Avui ens espera un dijous força tranquil, meteorològicament parlant. Un dijous de cel mig ennuvolat, uns núvols que seran més compactes a la tarda i que ens deixaran grisó de cel a la tarda. Això sí, sembla que al Bages no tindrem precipitacions. Podria caure algun ruixat en punts de Lluçanès i d'Osona avui dijous. Mínimes avui de 7 graus a la ciutat de Manresa i també a Vic. 8 graus i Igualada, 6 graus a Berga i 4 graus de mínima avui a Solsona. Les màximes que avui a casa nostra vorejaran entre els 21 i 22 graus de temperatura.
13: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet!
14: Dissabte, a partir de 8:45 del vespre, Baxi Manresa, Casa de Montsaragossa.
13: Amb el patrocini de...
14: Equívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web. Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
13: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93-877-2803 o bé a Artés al 93-830-5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
14: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
15: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
14: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, Guiobaix Energia.
10: Migdia Central, Eli Pagant.
11: I nosaltres ara, en aquest migdia central, ens agrada anar fins a Sant Salvador de Guardiola. Els volem parlar, primer de tot, d'una efemèride. Tindrà lloc aquest dissabte, el 16 de maig de 1976, en Josep Serradona, ciclista català de Sant Salvador de Guardiola, doncs es commemoren els 50 anys de la seva victòria a la Volta a Espanya, que va ser el 16 de maig del 1976. Sant Salvador de Guardiola ha decidit, ja fa un temps, dedicar aquest any 2026, és l'any Pessarrodona, i el que faran aquest dissabte doncs, és un acte institucional d'aquest any, Josep Pessarrodona, a més, amb aquesta efemèride tan important com és aquest 50 aniversari, amb aquest 16 de maig de 1976, amb aquesta victòria a la Volta d'Espanya. Avui nosaltres ens anem fins a Sant Salvador de Guardiola i ens fa il·lusió tenir en aquest migdia central a la seva alcaldessa, l'Anna Llobet, a qui li donem la benvinguda. Anna, què tal, com estem?
16: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Molt content.
11: M'ho imagino, perquè, de fet, en aquest migdia central hem tingut ocasió no, d'escoltar i de parlar doncs, amb en Josep Serradona, d'escoltar doncs, la seva vida, la seva trajectòria en el món ciclista professional. És aquesta figura rellevant que teniu a Sant Salvador de Guardiola i que des de l'Ajuntament i des del municipi heu decidit doncs, dedicar-li aquest any 2026, Anna.
16: Sí, doncs és una cosa que ja fa temps que ens ballava pel cap, el 50 aniversari d'una efemèride així, clar, és un fet molt important per nosaltres perquè pensa que, clar, un poble petit com el nostre, que ara és més gran, però en aquella època era un poble molt petit, un èxit esportiu d'aquesta rellevància va ser una cosa realment espectacular, no? Es va fer... bueno, tothom... ara aquests dies ens estan arribant moltes anècdotes, gent que se n'en recorda de què estaven fent en aquell moment, de com ho van viure... a més, el Josep Serradona és una persona que sempre està molt vinculada aquí al poble i que ha gestionat aquest èxit i aquesta trajectòria esportiva sempre amb molta humilitat, amb molta senzillesa, amb uns valors que ens sembla que són molt, molt importants i molt referents per tots nosaltres i per això pensem que és de justícia dedicar-li aquest any a ell, a la seva figura... I agrair-li la seva estima i la seva vinculació al nostre poble.
11: Parlarem d'aquest acte que heu preparat per aquest dissabte, Anna, però, de fet, ja heu començat. És a dir, les activitats s'allargaran durant tot l'any, però alguna ja l'heu iniciada.
16: Sí, perquè ja vam començar a principis d'any editant un calendari commemoratiu amb tot de fotos que hi van haver-hi molts voluntaris que van venir amb les seves bicicletes i amb els seus equipaments no? a fer fotos en llocs, en indrets macos del poble i a més hi va participar ell també. I aquest calendari commemoratiu de l'any Pessarrodona ja el vam repartir pels domicilis. Això ja va ser la presentació del calendari va ser la primera activitat. I després, durant tot l'any, anirem fent diferents coses. Una cursa al setembre, una exposició per la Festa Major a l'agost, a l'escola doncs, també treballaran la figura de Josep Pessarrodona amb els infants, que, clar, que evidentment, doncs, per tema generacional, ells no saben la rellevància que va tenir, i han de saber, se'ls explicarà, treballaran la seva figura... com a eix temàtic, i llavors, clar, com a acte central institucional, doncs fem aquest dissabte aquest homenatge, que a més inaugurarem un mirador dedicat a la seva figura, i descobrirem una placa, i ja puc avançar, que tenim una presència també destacada, que és el ciclista històric, no?, Perico Delgado, que vindrà aquí perquè tenen molta relació, i se li va proposar i de seguida ens va dir que sí, que ell volia venir a participar en aquest homenatge.
11: Explica'ns com anirà. Dèieu un mirador, on és? Com va tot això, Anna? On està? Ara ens hauràs de guiar una mica per Sant Salvador. Sí. Com ho fareu, bueno, això?
16: Bueno, primer el que farem és fer l'acte institucional. Bueno, d'entrada ell vindrà a firmar el llibre d'honor amb la seva família, vindran a l'Ajuntament a les 11 del matí, farem un acte protocolari aquí a l'Ajuntament. Després ens anirem a la sala, que és on es farà doncs, els parlaments, vindrà personalitats de la Generalitat, de la Diputació, de la Federació Espanyola de Ciclisme, la Federació Catalana, penyes ciclistes, etc. Es farà un acte d'homenatge institucional, se li donarà un guardó, i llavors anirem a inaugurar al Mirador una escultura amb un banc i unes bicicletes, que serà molt bonic, que encara no l'hem instal·lat. L'instal·larem a última hora perquè sigui ben bé sorpresa.
17: Encara molt bé, no hi és.
16: Però això serà davant de l'Ajuntament. Hi ha un mirador que ens ha quedat molt bonic, que ara mateix està com bastant desangelat, està buit, i que ja fa temps, molt temps, que dèiem aquí hem de posar alguna cosa, i al final vam dir que és millor, no?, que posar una estructura, que sigui un banc, que sigui una cosa amb les lletres del poble. Serà molt bonic, però a més té unes bicicletes i a més una placa doncs, dedicada a, bueno, a l'Empresa Rodona, i dedicat a ell, aquest monument. Llavors, clar, això és el que anirem, després de l'acte protocolari, anirem a inaugurar aquest mirador que està davant de l'Ajuntament i anirem a peu, perquè està allà mateix.
17: Deies també una placa, evidentment, tot això doncs, es descobrirà el dissabte. Anna, no hem dit l'hora, que no se'ns oblidi. A quina hora és?
16: Sí, doncs l'acte protocolari de la sala, que és, començarà a les 12 del migdia, a les 12, i calculem que més o menys cap allà a la una anirem en direcció cap al mirador i acabarem doncs, a quarts de dues o una cosa així, allà fora amb una copeta de cava per tothom.
17: Entenc, deies, la presència doncs, de Perico Delgado, que jo crec que tots, no?, que quasi bé tothom sap qui és. No? T'agradi el ciclisme o no t'agradi? Tothom tenim molt al cap doncs, qui és Perico Delgado, però també entenc que hi ha, no?, que hi han d'haver també representants de moltes penyes ciclistes doncs, de Manresa, amb les quals doncs, el Josep va ser-hi present.
16: Sí, de fet, hem convidat a diferents penyes ciclistes de la comarca i que, bueno, que n'hi ha que estan molt entusiasmats, no?, perquè els fa molta il·lusió també poder venir, perquè per ells, evidentment, també és una figura important pels seus èxits esportius, no?, el Josep Pessarrodona. Especialment la penya ciclista Bonavista de Manresa, perquè és el seu club on ell tota la vida ha estat inscrit, no?, doncs vindran bastanta gent de la penya ciclista Bonavista i també vindran altres penyes, entre elles, per exemple, la de Súria, ara que jo recordi, però també a títol individual vindrà molta gent de la comarca que estan amb diferents penyes i que no s'ho volen perdre i que inclús n'hi ha que vindran amb bicicleta i tot. Ja ens ho han dit i esperem que la sala no es quedi molt petita perquè, clar, l'aforament és limitat i, clar, aquesta última setmana estem veient que hi ha molta gent que ens truca i a quina hora és i volem venir, saps? Clar. I estem, la veritat és que estem molt contents de la resposta que estem tenint perquè nosaltres això ho estem preparant, ens porta molta feina, ho estem preparant amb molta il·lusió i amb molta estima i amb molt carinyo perquè, vaja, perquè per nosaltres és una figura això, entranyable i que ha fet molt bé aquí en el nostre poble, ha portat el nostre poble, el nom l'ha portat per tot arreu i això, doncs, bueno, és el que li volem també agrair.
17: Anna, com està ell? Perquè, és clar, jo entenc que és un dia molt, molt, molt especial, serà un dia, doncs, també molt, molt emotiu per ell. Nosaltres hem pogut parlar l'any passat, si no recordo malament, doncs, amb el Josep, serem, no?, de la seva bonoímia, Vull dir que, llavors, clar, entenc que suposo que això, que molt content també i satisfet, doncs, que Sant Salvador de Guardiola li faci, doncs, aquest, no?, aquest any, sí, aquest acte, sí, i tot el que heu preparat. Anna.
16: Bueno, jo ara últimament parlo amb ell molt sovint, quasi, ja diria que aquesta setmana quasi cada dia, i està nerviós, està emocionat, ja ho entenc, perquè, és clar, tot això és com s'està fent una, o sigui, s'està fent una bola grossa, de tot plegat, i ell, doncs, clar, n'és conscient, és una persona molt de caràcter, doncs, molt senzill, sí, no? Que no li agraden les grans d'això, però està molt content i parlo també molt amb la seva esposa, la Isabel, que també està molt contenta. Bueno, m'ajuden molt, amb tot això, a organitzar-ho i a veure com ho podem fer. I vull dir que també s'estan implicant, hi haurà sorpreses, evidentment, que no puc explicar.
17: No, clar, evidentment.
16: Però amb les coses que sí que es poden explicar i que es pot d'això, doncs ells, sobretot la seva dona, ja ha tingut molta incidència i està col·laborant amb nosaltres a organitzar-ho perquè tot surti bé i esperem que, i crec que serà un èxit. I també nosaltres, si em deixes dir una cosa, és que també tot això ho aprofitem, això també ens dona impuls al que tenim un projecte aquí a Sant Salvador de Guardiola que se'n diu Guardiola Bike, que tenim tota una sèrie de rutes ciclistes que estem publicitant, no? Doncs perquè volem fomentar molt el cicloturisme, no? I tot això, clar, l'any Peça Rodona també és un reclam, perquè la gent també vegi que aquí ens estem movent molt amb el tema esportiu, amb el tema de sobretot ciclista, cicloturista, i que ens interessa molt promocionar-ho perquè tenim un entorn fantàstic amb moltes rutes assequibles per diferents públics, públics familiars, públics ja més exigents, més d'esportistes ja més professionals, i per tant, doncs, tot això fa un conglomerat que jo crec que és molt interessant per nosaltres, pel Josep Peça Rodona, pel poble i pels aficionats al ciclisme.
17: Mm-hmm. Deies també, i ho explicava l'Anna, no?, aquesta part de les escoles, a no ser que siguis molt aficionat, doncs, o hagi sigut molt aficionat al món del ciclisme, també és, doncs, que aquestes generacions més joves sàpiguen, no?, qui era en Josep Peça Rodona, i que sàpiguen, doncs, que al Bages, concretament a Sant Salvador de Guardiola, no? Hi ha el Josep Peça Rodona, que té aquest palmarès, que té aquest nom, aquesta efemèride que dèiem al començar, de guanyador de la Volta a Espanya de l'any 76, però clar, estem parlant de Voltes a Espanya, de Giros d'Itàlia, no? de Tour de França, vull dir que estem parlant d'una figura ciclista molt, molt important.
16: Molt important, i ja et dic que en el moment en què hem fet arribar aquesta invitació i aquesta informació a diferents, a la Federació Espanyola, a la Federació Catalana, inclús al Perico Delgado, tothom se n'en recorda, tothom, clar, és el món aquest del ciclisme que tothom ho té molt al cap. Però fora del món ciclista, clar, hem de procurar que les noves generacions també sàpiguen qui ha estat i quins èxits ha tingut aquesta persona, perquè, a més, i els valors que representa, eh? Sí. Perquè aquesta vida, aquest esforç, aquesta lluita constant per la seva carrera esportiva, sense també fer molt soroll mediàtic ni res, també era una altra època, però és una persona que tampoc ha fet molta, molta fresa de tot això, no? I sempre ha gestionat aquest triomf i aquest èxit amb molta humilitat, amb senzillesa, amb esforç. I això crec que són valors que també s'han de transmetre a les noves generacions, que ell ha estat un gran esportista, un referent mundial amb el tema del ciclisme, i que és una persona senzilla, humil, que ha pogut gestionar amb intel·ligència doncs, tot aquest èxit. I això, jo crec que amb els temps que corren, és molt important ressaltar la seva figura i els valors que representa, que per nosaltres són molt importants.
17: I que no tot ha estat flors i violes, eh? Que al final penses, ui, mira, no, guanyador de la Volta, però vull dir que és això, que al final també no tot són flors i violes, sinó que és això el que dius tu, l'esforç, no?
16: El sacrifici,
17: que són moltes coses,
16: sí.
17: Eh?
16: Sí, és una generació que, a més, tenien les coses més difícils que els esportistes actuals, això també s'ha de dir. Només fa falta veure la bicicleta amb la que va guanyar la Volta, que pesa com un mort, vull dir, perdoneu l'expressió, però són bicicletes que eren d'un altre tipus, que pesen, que era una altra història, vull dir que també tenia un plus afegit respecte a el que tenim avui, sense treure mèrit a ningú, perquè, a veure, tot té molt mèrit, però vull dir que també té molt mèrit aquella època guanyar una Volta a Espanya amb les condicions en què hi havia i amb l'esforç i el sacrifici que hi havia darrere, doncs que era considerable i que vaja, que això també tenia una part de gestió emocional i mental important, eh? Uh-huh. I amb l'èlit de l'esport, això són coses que també s'han de tenir en compte, que no és només sortir a córrer, sinó que aquí hi ha tot un esforç darrere, eh? I amb això ha sigut un gran mestre, i això li reconeix tothom, eh? Totes les persones vinculades al ciclisme, això li reconeix tothom.
17: Doncs escolta, Anna, moltíssimes gràcies per

0: Es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
1: Factorenergia.cat.
0: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
2: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
3: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
4: Migdia Central, Eli Pagan.
5: I com tots els dijous en aquest Migdia Central, avui nosaltres saludem, i com sempre en aquests espais dels dijous, a la nostra historiador particular, el del Migdia Central de Ràdio Manresa, el Lluís Virós. Què tal, Lluís? Com estem?
6: Hola, bé, bé, una mica així primaveral, que si ho noten amb la veu que hi ha una mica que falla, és al·lèrgia o què carai
5: és. Ara has de discernir si és constipat o si és al·lèrgia, depèn de... Si et passa quan has passat pels plataners del passeig, és al·lèrgia segur, però amb aquests dies i tot el que corre... també podria ser un bon constipat, això, que no?
6: I no has anat amb un creuer de luxe.
5: Ah, exacte, si no hi eres pas, no?
6: No, que jo sàpiga, no.
5: Mare meva, jo crec que seria com per un serial d'aquestes plataformes, no? O en veurem aviat una pel·lícula, perquè realment, quan ho veies, és que realment semblava una pel·lícula d'aquelles, aviam que els fets són reals, però vull dir una d'aquelles pel·lícules de ciència-ficció, no? Tot plegat, una mica.
6: Sí.
5: De moment ha acabat, no? Esperem que acabi més i no vagi a més. Avui no parlarem ni de l'antivirus ni dels creuers, sinó que volem parlar d'un documental. Un documental que es presentava la setmana passada a la ciutat de Manresa, a l'auditori de la Plana de l'OM, el passat dimecres 6 de maig, i que es titulava El Girona, la gran burgesia catalana del segle XIX. Lluís, qui eren aquesta família? Qui eren el Girona? I no sé si és que també tenen molta relació amb la ciutat de Manresa que es fes aquest acte a la capital del Bages.
6: Mira, que això és una de les coses que volia parlar. El Girona, amb els Bertran Serra, o els Bertran i el Serra, amb els Güell i amb altres quatre o cinc cognoms més d'aquesta categoria, són la gran burgesia. El que passa que les burgesies, com ara, com antigament, a vegades tenen moviments, és a dir, que els pobres es fan rics, s'enriqueixen, formen part de la gran burgesia, després s'empobreixen, desapareixen, o les famílies queden amb menys. Per exemple, la gran burgesia d'avui catalana, doncs... potser hi ha Ways, potser hi ha Girones, però no són els més dinàmics ni els més famosos i coneguts. Per això, no és estrany que em facis aquesta pregunta, no?, de qui són els Girona, perquè realment avui dia no són molt coneguts. Sí que tenen encara accions i coses d'aquestes. Per exemple, els Bertran Serra, que dèiem abans, doncs aquí a Manresa ens sona molt que teníem la fàbrica principal. Però ells a Barcelona són coneguts pel Liceu, pel Centre Liceu, etcètera. I aquests al Girona ara veurem també que també tenen a veure amb el Liceu. Bueno, doncs mira, el Girona és això, una família de la gran burgesia catalana del segle XIX, i l'acte el van fer a Manresa amb el títol de qui va portar el tren a Manresa l'any 1859, perquè l'any 1859 és l'any que arriba el tren que nosaltres coneixem per la Renfe. Però que, en canvi, sempre hem dit l'estació del Nord, no? Nostra, l'estació del Nord, i el Nord és la companyia que el tenia abans de la Renfe. A Espanya hi va haver-hi diferents companyies de tren des que es va començar el tren, que el tren total havia començat uns anys abans, a l'Espanya peninsular, diem-ne, Barcelona-Mataró s'havia inaugurat el 1848, el 1859 arriba a Manresa, I una mica abans, el 48, l'any 46 o 47, es fa la primera línia

0: de l'Espanya no peninsular, que era la Santiago-Lavana, de Cuba, que en aquell moment encara era de l'imperi espanyol i, per tant, s'havia de considerar d'Espanya. Llavors, el tema que tornem al Girona i al tren. El Girona són una família de la gran burgesia catalana que era molt, molt desconeguda. Que se sabia poc de les seves interioritats. De fet, són famílies que tenen tantes propietats, negocis, branques i coses, que al final estudiar-los costa molt. I aquest és el cas que els hi passa a moltes famílies catalanes, no? Per exemple, se sap molt de coses sobre els Güell, però no s'ha fet una tesi sobre els Güell. Se sap molta cosa sobre els Bertran Serra, perquè encara ara són el Cercle del Liceu, encara ara tenen moltes propietats, moltes empreses, però no s'ha fet una gran tesi dels Bertran Serra, I falta això, estudiar aquests temes. Llavors, en aquest cas, el Girona, als anys 90 del segle passat, quan jo voltava per la universitat, una companya que es diu Lluïsa Pla, que és doctora en Història Econòmica també, doncs estava estudiant al Girona. Aquesta noia, doncs això de cap al 2012, una cosa així, va acabar la tesi i va presentar a la Universitat de Barcelona i després va fer un resum de la tesi amb un llibre que es diu El Girona. Fet aquest llibre, em sembla que des del 2015 o així, hem fet unes 4 o 5 edicions ja, i fins i tot ens va dir que una en castellà. O sigui que ha tingut un èxit el llibre i això. I llavors, alguna persona que va llegir el llibre, relacionada més amb els mitjans de comunicació, amb les productores i això, se li va acudir que això seria un bon documental. I, de fet, l'acte de Manresa era això, presentar aquest documental que s'ha acabat fent realitat, amb un pressupost relativament baix, però no es nota massa perquè està molt ben fet. Això és una de les coses que passa amb el vostre món de la comunicació, que a vegades hi ha coses que estan ben fetes i no es nota que hi hagi...
1: Poc pressupost.
0: De fet, avui dia també, per exemple, imatges sobre el tren, imatges sobre el canal d'Urgell, que va fer gent i això. Doncs, ostres, contractes, com es diu això, aquestes càmeres que volen, els...
1: Sí, els drons, vols dir.
0: Els drons, contractes un dron i, ostres, treus unes imatges espectaculars i això, sobretot de... perquè parlaven del regadiu i, ostres, doncs, i em volen el dron pels regadius del canal d'Urgell i l'art. Doncs, molt bé, tornem a la família Girona, que és el que d'això. O sigui, que una mica s'ha pogut Girona perquè hi ha una historiadora, una noia que com que ja ho expliquem, no li vam demanar que vingués, que si no li haguéssim pogut demanar. Llavors, aquesta doctora, la Lluïsa Pla, que després ha treballat a la Universitat de Lleida, va fer la tesi sobre... Llavors, per què són importants el Girona? Doncs mira, el Girona, pel que estudia la Lluïsa Pla, són els màxims accionistes del tren que, abans de dir-se companyia de... Bueno, en castellà, companyia de Caminos de Hierro del Norte de España, que és la que passava per aquí Manresa i que d'aquí ve el nom d'Estació del Nord, no? Doncs, abans de dir-se aquest nom, es deia Ferrocarril de Barcelona-Zaragoza. Llavors, són els... pensen que... Ells procedeixen de Tàrrega. Llavors, amb els seus orígens d'això, pensen que Lleida, les terres de Lleida, estan inexplotades durant el principi de la industrialització catalana, que tot es concentra a la costa i des de Manresa cap a la costa, o els rius, el Llobregat, Tert, Cardener, però no a Lleida, no? Pensen que tenen un gran potencial i imaginen un ferrocarril cap a Lleida, però també cap a Saragossa per poder enllaçar amb el ferrocarril de Barcelona, de Madrid a Saragossa i poder fer un dels grans les grans línies de, que s'havien planificat a Espanya. Per exemple, ens va explicar una cosa curiosíssima, no va arribar a tenir més desenvolupament, però que una mica deien... per dir-ho d'una manera, una de les conclusions del documental és que la burgesia catalana es va haver de espavilar per fer les infraestructures perquè no hi havia estat. Que llavors aquí ja discutirem si és que aquest estat és que no existia en general per ningú o si és que no existia pels catalans. Això és una altra... que avui no en parlem, però que sí que va estar molt present en el debat que es va fer després del documental entre la mateixa Lluïsa Pla i el Josep Benet, que és l'exconseller d'Economia i de Turisme de la Generalitat. La burgesia catalana s'ha de fer càrrec d'algunes de les grans inversions per tal d'anar fent país. I la cosa curiosa que volia explicar, que ens va explicar la Lluïsa, és que a la primera llei que es va fer de ferrocarril abans dels anys 50, abans del 1859, deia la capital és Madrid, no? I per tant les principals línies seran radiales des d'estar a Madrid. Va, això en principi d'acord, no? I llavors les primeres quatre línies que van pensar... una per Extremadura cap a Lisboa, aquesta era internacional, una altra de cap a Burgos i Santander, perquè el port de Santander era per on sortien els cereals de Castella, i Burgos era el principal, Burgos, Valladolid i altres llocs eren els mercats del cereal. Una altra cap a Cádiz, que era el gran port del sud, i l'altra cap a Cartagena. De manera que els catalans van dir, nosaltres o no formem part d'Espanya o no, aquí ningú ens... I la resposta que els hi van donar, no, vosaltres el que hagueu d'importar i exportar ho porteu en barco des de Palamós, Girona, Palamós, Barcelona o Tarragona, que són els grans ports, no? Ho porteu cap a baix, cap a Cartagena, i allà ja ho posarem al tren. Vull dir que els... Abans van haver d'imaginar el tren des d'aquí perquè deien si ens n'hem de refiar perquè ens el facin des de fora no ens el farem pas. Llavors, el documental, que dura una mica menys d'una hora, clar, no pot parlar de tot perquè són, és com les pel·lícules, no? Que sovint les pel·lícules tenen llibres perquè els llibres donen espai per explicar coses més complexes. No? I el documental explica les principals d'aquest Girona, que encara que es diguin Girona, són de la província de Lleida, tot i que és possible que el primer del Girona vingués de la costa, que emigrés cap a Lleida. De Tàrrega emigren a Barcelona, el primer Girona ric comença amb zero pessetes i el seu fill ja comença amb un bon capital que hi ha d'això. Llavors aquesta gent són de la gent que s'enriqueix més en segle XIX, i a finals del segle XIX s'empobriran, baixaran de categoria per dues coses que ja explicarem. Doncs això, principals impulsors del tren de Barcelona-Saragossa passant per Manresa. Per què passa per Manresa i no per Igualada o Tarragona, que és per on passa ara? Doncs passa per Manresa, no per Manresa en si. També perquè va haver-hi capitalistes de Manresa o empresaris que hi van posar calés, però res en comparació del que hi van posar aquests. Passa per aquí perquè aquests pensaven que Calaf, unes mines de carbó que s'havien trobat, serien molt més riques, finalment van ser, i que d'aquesta manera el tren seria el transport ideal pel carbó. Prèviament ja s'havia fet un tren de les abadesses i tampoc no havia resultat gaire. O sigui, cap dels dos tindrà això, però al final va quedar establert que el primer tren que va cap a Saragossa, Madrid i Lleida, que ja està bé. 1859, doncs això. Després, fan l'edifici, però en aquest cas com a constructors, no com a capitalistes, sinó que s'ofereixen com a constructors i guanyen el concurs en l'edifici de la Universitat de Barcelona. Fan el Liceu, contribueixen econòmicament molt a fer el Liceu de Barcelona i també a ser membres, i també construeixen l'edifici, que s'ha cremat diverses vegades, però que, el Liceu construït pel Girona. Després, com un retorn a la Terra seva, a Lleida i això, i per enriquir-la, fan un canal, que és el canal d'Urgell, el fan, es veu que tècnicament és molt ben fet, i el fan un canal boníssim, que aquí ja tenim un motiu de la seva pobresa a veure, del seu declivi, I és que el canal no va ser rendible, perquè es van posar a regar de sobte, molts propietaris no havien preparat els terrenys perquè no s'ho esperaven. La terra és una mica com la nostra d'aquí del Bages, que encara que no ho sapiguem té una mica de sal, a la que l'inunda es puja una crosta de sal. Bueno, no va anar bé, i no van recuperar els diners fins al cap de dues generacions. Llavors, el que és a la borsa i això, van perdre molt. I també la inversió del tren també va ser ruïnosa. També pensaven que molt aviat recuperarien els diners i també van trigar més temps a perdre'ls. Per això, avui dia no es parla tant del Girona. Però, per exemple, aquí en el Gran Canal d'Urgell, no?, ells tenen una finca impressionant que la converteixen en un graner autèntic de Catalunya, que hi fan vinya, que hi fan molt cereal. I llavors, i al final, 100 anys després del canal d'Urgell, s'ha convertit en una gran obra, però en principi els hi va fer. Doncs aquí van fer una gran explotació, que avui dia és una gran explotació vinícola, i això, que tenen una mena de castell, i en aquest castell que van fer també, vull dir, fals, en el sentit que no és un castell medieval, sí que és un castell del segle XIX fet per anar-hi a viure ells tots i primaveres, i llavors teniu d'això. Doncs aquí, en aquest castell, avui dia hi ha una vitivinícola que rendible, i ells i algun d'ells hi viu, que viuen entre Barcelona i els veus de la casa. I llavors i finalment una cosa curiosa també, que construeixen la façana neo i les agulles i això de la catedral de Barcelona, i llavors alguns d'ells estan representats en els vitralls de la catedral de Barcelona, i tenen el més ric d'ells, que és Girona, té la dintre la catedral de Barcelona. I finalment la seva gran finca, finca de Barcelona, se la van fer als afores, al poble de Pedralbes, que avui dia és Barcelona, i aquesta finca del Girona la van comprar finalment els Güell i la van vendre o es va fer pública per fer-hi la Universitat Politècnica de Catalunya. De manera que la gran casa del Girona avui dia és el rectorat de la Politècnica, i la seva capella particular és el lloc que avui dia conté el Supercomputing Center o el Supercomputador de Catalunya, que és una cosa curiosa que en algun moment del documental diuen que és que semblat al Girona que la seva capella convertida en un supercomputador, i algú va dir, segurament els hauria semblat bé perquè eren una gent molt innovadora. Bueno, doncs aquesta seria la història del Girona. En tot cas, expliquem una mica les coses que té aquest documental, per la gent que ho vulgui veure, i així ens acabem avui. I també explicarem un palet com va anar l'acte. El documental, això, és un documental d'uns 50-55 minuts que es troba a la web de la xarxa de comunicació local i també a la web de Ràdio Televisió Espanyola, en tot cas del canal 2 aquest de...
1: El 9.
0: El
1: 2CAT.
0: El 2CAT. I llavors... o sigui, s'havia oferit de fer TV3 o TV2, i finalment va ser TV2 qui va agafar la iniciativa. Està fet per una productora que em sembla que es diu Brutal o La Brutal, I llavors la cosa és que aquesta antiga companya meva de la universitat, la Lluïsa Pla, doncs té, com es diu, dots o d'actriu o d'això, i parla bé, parla molt bé, llavors ella és la del documental, i se li van fer moltes preguntes. I llavors hi ha un cul que surt, que declama molt bé, que això és una de que passa en els països nostres, no? Els instituts del teatre ensenyen a llegir, a declamar i a parlar molt bé. I doncs aquest ara no me'n recordo exactament el nom de l'actor, però ja el trobarem.
1: La Belle que, Folk, vols dir, no?
0: La Belle Folk, exacte. Mira que l'he vist. I declama molt bé, o sigui, llegeix perfectament i això, i llavors representa que la Lluïsa li diu, bueno, al principi del documental, diu, jo preparo tot de cartes i escrits del Girona i tu els aniràs llegint. I llavors, si eren en català, en català, si eren en castellà, i els va llegint com si ell fos un Girona, no? De tal manera que al final del reportatge, ell... es queda amb el paper d'un Girona i li diu a la Lluïsa Pla, li diu, si ara veiessis aquí el Manel Girona, diu, què li demanaries? Quina pregunta li faries? I llavors l'historiador diu, tinc mil preguntes, no? Però al final li en fa una, i, que no diem quina és per no fer una, no? I la Belle Folk respon com si fos ella o... No? Bueno, és curiós i les imatges estan molt ben fetes. I llavors va sortint tota una sèrie de persones que també saben del Girona, que són historiadors. Bueno, un d'ells és el Pep Huguet, que és l'exconseller de la Generalitat i que comparteix la, com es diu, el fet d'haver estudiat i haver estudiat enginyeria, no? Que la cosa entén una mica d'obres com el que anava i això. Surt el Vicenç Villatoro, que és un escriptor que ha fet una novel·la sobre ell, i per tant s'ha imaginat com havia de ser el Girona i com devia ser aquesta època. Surt el Carreras, ara no sortirà el nom tampoc, és el principal historiador econòmic que jo crec que tenim avui dia en el país, l'Albert Carreras, l'Albert Carreras d'Odriozola. Va ser amb d'això, va ser, com es diu... el secretari del Departament d'Economia en època de l'Andreu Mas-Colell i que té una fantàstica tesi també sobre l'economia catalana. I llavors surten aquestes persones, alguns historiadors més que saben, i historiadores també que saben de la vida del Girona, com un excompany que es diu Lluís Castanyeda, la Roser Galí, i llavors surten dues dones joves que treballen en coses del Girona avui dia, Girona. Una treballa en el Canal d'Urgell i l'altra en el castell aquest que dèiem de Tàrrega, bueno, de Tàrrega, del Canal d'Urgell, no? Llavors, el documental està en forma de diàleg en el que la Lluïsa Pla diu una frase que d'això i es van mostrant les imatges i altra gent que contesta o que dona la seva opinió. I per tant, això que dèiem, el pressupost, però molt bé, i que li agradi la història i això.
1: Lluís, hauríem d'anar acabant.
0: Sí, doncs res, l'acte va ser presentat primer per una historiadora del Berguedà, que es diu Rosa Serra, i per l'enginyer i regidor Carles García, regidor de Manresa, l'una com a historiadora i l'altra com a enginyer. Ràpidament van passar tot el documental i al final la Lluïsa Pla, l'autora, va parlar, va tenir un breu debat també amb el Josep Huguet, del Girona, i el Josep Huguet va parlar més d'allò que dèiem al principi, no? De si els catalans es van haver de fer un estat en absència de l'estat espanyol, que és una cosa que ja podríem parlar un altre dia. Finalment, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i tot coordinat i presentat pel periodista Arnau.
1: Sí, pel nostre company, per l'Arnau Espigares, que era el mestre de cerimònies d'aquest acte. Doncs aquest documental sobre el Girona, que segurament molta gent no devia saber, no? Ni qui eren, no? Ni ara ho hem sabut, doncs, qui eren. Et sonen noms, no? Com el que deia Lluís i els Bertran i Serra, que són aquests noms que tenim tots més interioritzats, però segurament moltíssima gent no sabia, doncs, la part de mecenatge d'aquesta gent, que els hi va anar d'un pèl, podríem dir-ho així, que aquella època també s'hi picaven els dits, quan feien aquestes inversions.
0: Sí, i les, com es diu, les infraestructures sempre són inversions delicades, perquè tant pot ser que a llarg termini t'assegurin la vida com pot ser que...
1: Que te la destrossin.
0: Doncs... La destrossin, exacte.
1: Escolta, Lluís, moltíssimes gràcies i parlem doncs dijous de la setmana vinent.
0: Perfecte.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Llavors, adéu.
2: Aquest cap de setmana arriba la Fira de l'Ascensió a Manresa. Els dies 15, 16 i 17 de maig, la ciutat s'omple d'artesania, comerç, gastronomia, música i activitats per a tothom. Vine a comprar, tastar i gaudir d'un cap de setmana únic. Participa en sortejos i viu el millor ambient amb la UBIC Manresa Comerç. T'hi esperem! Només hi ha un tanatori al Bages que té el crematori a les mateixes instal·lacions. Aquest és el tanatori crematori Mèmora Manresa. Tot per la vostra comoditat. Tanatori crematori Mèmora Manresa. Truca'ns al 900-231-132. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell...
3: Uau!
2: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
4: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
5: Migdia central. Eli Pagan.
1: El dia 12 de maig és l'aniversari del naixement de Florence Nightingale, creadora de la infermeria moderna i qui va reformar el sistema sanitari per fer-lo més segur de cara als pacients. Per aquest motiu, avui se celebra el Dia Mundial de la Infermeria, una jornada on es vol destacar les tasques de les infermeres d'arreu del món. Avui, en aquest espai salut de la Clínica Sant Josep, parlem amb la Xus Torra. Ella és la coordinadora de l'equip d'infermeria de la Clínica Sant Josep. Primer de tot, la saludem. Bon dia, Xus.
6: Molt bon dia. Molt bé, molt bé.
1: Doncs avui parlarem d'aquest dia de la infermeria, amb aquesta importància, no?, de la tasca que feu. Xus, explica'ns, per què creus i per què creieu que és necessari, doncs, que es commemori aquest dia de la infermeria?
6: Bé, jo crec que ara més que mai és important posar en valor la feina del nostre equip d'infermeria, perquè va molt més enllà d'un simple fet de tenir cura, no? Que és el que a vegades molta gent s'imagina. No? La Florence Nightingale és considerada la pionera d'infermeria moderna i va impulsar una manera d'atendre els pacients basada no només en tractar la malaltia, sinó tot l'entorn, els aspectes biopsicosocials i cuidar les necessitats de cada persona perquè millorés la seva salut. I va posar molt en valor una atenció més humana i més integral d'aquest pacient, no? I avui en dia doncs, és la professió més nombrosa del sistema sanitari, i és clar, està clar. I, per tant, té un paper molt important. Les infermeres no només atenem pacients, sinó que treballem per la prevenció de la salut i per l'acompanyament d'aquests pacients, famílies, i la nostra comunicació amb l'equip és fonamental, eh? I res, per això és important celebrar tota aquesta feina que fem.
1: Xus, respecte a les infermeres, tenim la imatge de la persona que acompanya el metge a les consultes o les que vetllen pels malalts en les plantes d'hospitalització, però també hi són les infermeres del bloc quirúrgic de la Clínica Sant Josep. Quina diferència hi ha versus altres llocs?
6: Les infermeres d'aquest servei tenen un paper molt important, tant en la preparació física, que aquí també va molt lligat amb les infermeres d'hospitalització, que els diferents serveis han d'estar molt connectats, eh? I han d'estar molt ben comunicats. I preparació física emocional dels pacients, i sobretot especialment en aquests moments de la cirurgia on es veuen molts nervis i molt estrès puntualment, eh? I és acompanyar-los, donar-los confiança i garantir en tot moment la seva seguretat. Vetllem molt perquè es facin amb les millors condicions possibles i seguint doncs, unes mesures molt estrictes per prevenir infeccions i assegurar una bona atenció.
1: Entenc també que dintre, clar, un bloc quirúrgic, les infermeres també deuen tenir cadascuna els seus rols molt específics, no?
6: Correcte, sí. hi ha la infermera que instrumenta, la circulant, la que ajuda a anestèsia...
1: I tot això en un treball en equip.
6: Correcte.
1: Fa un any que la Clínica Sant Josep va inaugurar la reforma de la seva planta d'hospitalització. Com ha canviat la vostra manera de treballar en aquest nou entorn? Xus.
6: Ha millorat molt. Està comprovat que les infraestructures tenen un impacte directe en la seguretat dels pacients com en la nostra feina. Es va posar uns espais molt diàfans, més amplis i còmodes, tecnologia més actualitzada, i això ens ha ajudat a millorar, a organitzar-nos entre nosaltres. Més temps per cuidar i per atendre els pacients. I també està demostrat que aquests ambients més tranquils i còmodes redueixen l'ansietat dels pacients i família, i això fa que el tractament i la recuperació siguin més ràpida.
1: Home, si l'espai és molt més agradable, tot hi ajuda, també, Xus? Vull dir que això no... D'això de ben segur. Ens anem uns anys enrere. Parlem, doncs, aquests dies, de fet, n'hem parlat força, no?, amb tot el tema de l'antivirus, no?, que encara ens cueja. La pandèmia va posar de manifest, més que mai, l'acompanyament de les infermeres en els pacients. Com creieu que s'ha reforçat, doncs, el vostre paper, el de les infermeres, Xus?
6: La Covid acaba de tenir molt present, eh?
1: Sí.
6: Vull dir, encara recordem moltes coses. Ens va canviar la vida a tots. Mentre hi havia gent confinada, infermeria i altres professionals essencials, estàvem al peu del canyó cada dia. Va ser molt intens i déu-m'hi-do, amb molta càrrega. Però jo crec que ens va donar una visió de que ens vam saber adaptar molt ràpid a una situació totalment nova i difícil. I que, bueno, que la capacitat d'adaptació que tenim, I sobretot això que diem, el treball en equip. Mm-hmm. En equip i de tants àmbits i serveis. Això va ser essencial.
1: Clar, i gestionar un fet que no havíem vist mai, Xus? Vull dir, nosaltres com a ciutadans i vosaltres doncs, com a treballadors essencials que sou, que us va tocar viure doncs, uns moments de total incertesa, no?, i que s'havien de gestionar, perquè vosaltres sí que tampoc no podíeu parar, que això també és, no?, que va ser molt, molt important. I els papers de les infermeres i de la infermeria al llarg dels darrers anys també han anat evolucionant molt. El futur de la infermeria passa també per l'especialització. Creus que això motivaria també més i millor a les futures generacions?
6: Sí. Durant aquests anys ha estat molt evident la importància de la infermeria i la manca de professionals. Comptar més infermeres i amb professionals especialitzats ens ajudaria a millorar l'atenció i també una assistència de qualitat. De fet, es preveu que en els propers anys faltaran milions de professionals. I de fet, som el col·lectiu més nombrós d'infermeria dins del sistema de salut. Jo penso que això és important per afrontar aquest repte que tenim i apostar més amb la formació, la innovació i l'especialització per reconèixer millor la nostra feina i les competències. I res, per adaptar també el nombre. A vegades la població cada cop és més gran i haurem d'anar adaptant aquest nombre d'infermeres, ha d'anar creixent. I si no tenim més gent, no podrem donar una assistència de qualitat.
1: De fet, això, si ja se sap si hauria de treballar, no, Xus? Entrem que jo, entre tots, no? Si sabem que han de faltar, no?, que és un sector, com dèiem, clau i essencial, i ja sabem que en falten i que en faltaran, per tant, si hauria de treballar entre tots.
6: Sí, no, ja fa temps que això està sobre la taula, però no arriba a un acord.
1: Esperem doncs, que tot això millori, perquè el que dèiem doncs, és una part també essencial, molt, molt essencial del sistema sanitari. Avui nosaltres, en aquest migdia central, li agraïm molt a la Xus Torra, com hem explicat, ella és coordinadora de l'equip d'infermeria de la Clínica Sant Josep i que ens hagi volgut acompanyar-nos avui en aquest programa. Xus, escolta, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres, per deixar-me expressar la nostra inquietud, no?, d'infermeria.
1: I que vagi tot molt bé. Fins la propera.
6: Moltes gràcies.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous 14 de maig. Un dijous cultural que avui dedicarem a parlar d'un dels esdeveniments, m'atreviria a dir, més esperats per les veïnes i veïnes. Veïnes i veïnes, eh? Veïnes i veïns de Castellbell i el Vilar. Potser també fins i tot dels veïns i veïnes del Bages Sud. Es tracta de la Festa dels Resistents, una festa que el que vol és recordar un dels episodis més intensos i simbòlics de la història del municipi i que, si bé en un inici s'emmarcava molt en la resistència catalana davant de les tropes borbòniques durant la Guerra de Successió, d'uns anys ençà se centra sobretot en la figura de Mansuet Buixó, el ferrer de la vila, un guerriller i sometent que es va revoltar contra el poder estatal durant el trienni liberal del 1820-1823. Tot això, Castellbell ho recrea amb una fira que aquest cap de setmana omplirà els carrers d'un passat que tothom honora. De fet, una de les grans virtuts d'aquest esdeveniment és la capacitat de fer conviure el rigor històric amb l'emoció escènica i amb el sentiment de comunitat d'aquest municipi i de la gent que l'habita. Perquè darrere de cada escena, en cada personatge i darrere de cada espai recreat, hi ha moltes i moltes hores de feina i també molta estima pel poble i per la seva història. I volem parlar avui de tot això perquè em sembla que les persones que m'acompanyen saben sobradament què vol dir estimar el poble, dedicar hores de més a la feina i una passió que no s'acaba. Parlem amb l'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls. Què tal, com estàs?
1: Bon dia.
0: Encantada de tenir-te aquí un altre cop. Ja és el segon cop que vens, eh? Això és fantàstic. També tenim a la Mireia Tudela.
2: Bon dia,
0: com estàs? Una de les actrius principals d'aquests resistents, des de ja fa uns quants anys que,
2: sí.
0: Bueno, tens
2: sí, sí.
0: Allò...
2: Ja tinc caché.
0: Exacte, tens cupo. I el Ferran Valdivia, que és el director escènic, no sé quants anys fa que ho ets, de la Festa dels Resistents.
1: És el primer
0: any, eh?
1: Sí, sí.
0: Tu, Ferran, ets de Castellbell?
1: Soc de Castellbell.
0: Ah, veus? Això no ho sabia.
1: Sí, sí.
0: Et tenia controlat per altres coses escèniques, que no tenien a veure amb Castellbell, però ets de Castellbell.
1: Correcte,
0: i és el primer any.
1: Correcte.
0: Sí, qui, sí. A qui succeeixes?
1: Succeeixo a un grup de direcció que és de Sant Joan de Vilatorrada. I aquest any, bé, jo i més gent, tant del poble com dels voltants, hem decidit emprendre aquesta
0: agafar
1: aventura.
0: Agafar les regnes d'això, eh?
1: Exacte, exacte.
0: Uau, uau. I a tu, Adrià, què et sembla? Clar, quina edat tens, Ferran, si no és molt demanat?
1: Jo tinc 21 anys.
0: Apa. Bé, apa, que hi ha relleu per restona, eh?
3: Hem de deixar pas a la gent jove. També vull aprofitar per agrair a l'antiga direcció doncs, tots els anys que ens van fer gaudir de resistents. I es va, bueno, en una reunió de govern es va considerar que era un moment d'actualitzar. També és veritat, l'antiga direcció, algunes vegades amb la Mireia n'havíem parlat, doncs, de que deia, no, hosti, a veure si gent del poble també agafa una mica aquesta part transversal de la direcció i, per tant, ells doncs, podien fer un pas al costat en el sentit de que no eren directament del sud del Bages. I, per tant, vam decidir que, bueno, que era un bon any per fer proves, per evolucionar, per fer un canvi d'aquestes últimes edicions doncs, que s'havien consolidat, inclús cridant més l'atenció doncs, més enllà potser de la Catalunya Central, a zones potser més poblades com l'àrea metropolitana, o sigui, començar a cridar l'atenció fora una mica dels límits que fins al moment doncs, la festa havia tingut de forma bastant natural, eh? Perquè és normal que la majoria de públic ens vingui a la Catalunya Central, però ara sí que amb una sèrie de difusió, comunicació i publicitat que estem realitzant aquests dies, doncs aspirem a créixer en aquest sentit i, per tant, hem preparat tota una sèrie d'actualitzacions i d'iniciatives en paral·lel perquè esperem que sigui un gran èxit, com les edicions anteriors, però inclús amb una mica més de públic, que al final és l'objectiu de la feinada
0: I
3: que tothom
0: pinta,
3: fa.
0: Sí, i pinta que el temps s'aguantarà,
1: sí.
0: Eh? Que hem estat aquí ballant una mica. A veure, nova direcció, l'encàrrec ve per part de l'Ajuntament o ets tu que et presentes allà i dius, a veure...
3: Va ser una simbiosi,
1: sí.
3: Diguem,
0: un
3: el
0: match.
3: Ferran i altres persones, com molt bé ha dit, del seu voltant, tenen diversos projectes a nivell de temes de teatre musical, de teatre. Hem reflotat els pastorassos, que
0: sí.
3: Són els pastorets, diguem, tradicionals, però a Castellbell es diuen pastorassos, han creat una associació de de pastorassos, per tant, bueno, és gent molt implicada a nivell de tots
0: cultura
3: els temes
0: i cultura
3: culturals
0: popular,
3: i exacte, de cultura popular del municipi, i per tant creiem que era un bon moment per fer aquesta transició de la direcció. Evidentment hi ha una certa continuïtat amb coses, doncs, que hem volgut que fossin la base també del nou espectacle, però sí que s'ha buscat trencar una mica aquests espectacles més lineals que es feien històricament i buscar, doncs, escenes simultànies o pràcticament simultànies a diferents indrets del Vilar, que és el barri o el nucli històric de Castellbell, on es fa tot el cap de setmana totes les activitats referents a l'assistent.
0: El protagonista era el Ferrer d'allà, no?
3: Ah, exacte, sí, sí. A més a més, el Mansuet Buixó era Ferrer i era bandoler, i per tant, doncs, s'aprofita aquest nucli, que aprofito també per dir que té un paisatge únic versus el massís de Montserrat, i per trencar aquesta linealitat i poder donar durant tot el matí, tota la tarda, tant de dissabte com de diumenge, doncs, activitat teatral per arreu, diguem, no? Una mica l'objectiu era... Un dels objectius era aquest.
0: Hi ha diverses festes i fires de recreació històrica a la comarca del Bages. Vull dir, anem ben servits d'això. Ferran, com definiries o quin tret diferencial té la dels resistents, que no tingui, per exemple, la dels matiners d'Avinyó, la de la Fira de l'Aixada de Manresa, la Monacàlia de Navarcles...
1: Doncs jo crec que, agafant una mica el relleu dels altres anys, els resistents té un tret diferenciatiu bastant important, que és que la història que l'explica d'una manera molt concreta, no? D'una manera, com ja dèiem, que és lineal, no? És aquesta història del Mansuet Buixó, com es va revoltar, i tot això en un marc de diverses activitats, però a diferència d'altres fires, com la Fira de l'Aixada, on hi ha moltíssimes escenes, moltíssimes coses a veure, aquí hi ha una clara línia principal, un fil conductor, que és aquesta història del Mansuet Buixó.
0: Mireia, em consta que ja fa uns quants anys, tu, que sí que ara vas pujant de categoria, però que estàs dintre de l'engranatge organitzatiu de la festa.
4: Perquè treballo a l'Ajuntament.
0: Ah, això vol dir que si no hi treballessis no hi series.
4: No, hi seria igual, perquè jo sempre he participat amb diferents entitats del poble, val? Però clar, a sobre tinc el d'això que treballo a l'Ajuntament, i clar, vulguis o no, si hi ha... estàs actuant, doncs ja... Bueno, aquesta setmana per mi és resistents. Vull dir, demà passat...
0: Sí, sí.
4: Ja és la cumbre de tot plegat. Vull dir.
0: Clar, al principi deia això, que primer potser sí que estava més dilatat en el temps el moment històric en què se centrava la festa dels resistents, però hi ha un moment que dieu, escolta'm, el Mansuet Buixó, perquè no fem que sigui una mica el protagonista, no? Que aquest és el tret potser diferencial, que hi ha com un protagonista molt, molt concret, i a partir d'aquí que es vagi desenvolupant tot. Però jo em pregunto, algú que vingui el dissabte a la tarda, clar, i hi haurà hagut espectacles de contextualització al matí que potser no entendrà. És a dir, com feu que la recreació sigui entendible tant a primera hora del matí com a última hora del vespre i que entenguem què passa?
1: Doncs això bàsicament es fa perquè hi ha una obra sencera, diguem-ne, que dura entre una hora i mitja i dues hores.
0: Val.
1: Que es fa d'una manera semilineal, on hi ha algunes escenes que sí que passen simultàniament, que es repeteix quatre cops al dia.
0: D'acord.
1: Llavors, es repeteix dues vegades al matí i dues vegades a la tarda. L'única diferència és que a l'última escena es fa només una vegada al matí i una vegada a la tarda. Però d'aquesta manera, si jo sóc una persona que ve a veure els resistents, a la tarda, per exemple, jo puc veure primer una part de la història
0: per diversos escenaris,
1: per diversos
0: del poble.
1: Escenaris, llavors veig la segona part i veig l'escena final, de manera que no m'he perdut res, i alhora també he tingut temps de veure les altres activitats que hi ha al Vilar, tant de gastronomia com d'altres activitats, mercat, fira...
0: Només és el Vilar, i això ho heu mantingut sempre.
4: Sí.
1: Bé, fa uns anys que només és el Vilar. Fa uns anys anteriors s'havia fet altres...
0: El Borés,
1: que també era el moment on també s'explicava com va resistir el poble el 1714.
0: Això.
1: però que quan es va deixar d'explicar aquesta part, es va mantenir el Vilar perquè és una zona més, no?, visualment, que evoca més aquella època, no?, més antiga i tal.
0: I això ha generat conflicte entre els veïns de les altres zones de Castellvell, o tothom se la sent seva? Bé, és que no sé com està la relació entre els veïns del Burés, els veïns del Vilar...
3: Per sort, diguem, a mesura que anem avançant generacions, bé, perquè és veritat que eren el Borràs, la Bauma i el Burés, eren tres nuclis molt definits que estaven marcats per les indústries tèxtils que hi havia en cada un d'aquests nuclis. El Vilar és un nucli, com bé diu el Ferran, doncs, històric i que composat, doncs, per masies més antigues,
0: més rural.
3: O cases més antigues. I, bueno, jo entenc que actualment cada vegada ens sentim més lligats entre tots els nuclis. Tot i així, doncs, Castellvell té una dispersió de població i de 21 nuclis habitats al llarg dels quasi 24 quilòmetres quadrats que tenim, que fa que, evidentment, territorialment no ets un nucli compacte, no? Per tant, vulguis que no, socialment, doncs, això també...
0: afecta.
3: Et marca unes diferències. Malgrat això, és veritat que, doncs, que hem crescut molt d'habitants darrerament, els últims 10 o 15 anys, i per tant tota la gent nova que hem anat arribant, i aquí m'incloc, doncs ja ens sentim de Castellvell del Vilar, no d'un nucli específic.
0: I precisament perquè hi ha tanta disgregació, em sembla que aquest any hi ha una novetat, un trenet, pot ser, perquè la gent pugui arribar més fàcilment, perquè aquesta és l'altra. Quan hi ha aquestes fires que generen tant interès, també hi ha un hàndicap que com a mínim a mi em passa, és on aparcaré, com arribaré fins allà, perquè normalment els nuclis antics fan pujada o el que sigui, és a dir, aquí una aposta valenta, no?, per part de l'Ajuntament.
3: Sí, des de l'àrea de promoció econòmica es va pensar, doncs, de que per poder aparcar d'una forma més còmoda, perquè és veritat que a dalt al Vilar habilitem un pàrquing relativament gran, que és a la zona del cementiri municipal, doncs s'habilita tot un aparcament, però a vegades ens trobem que a mig matí o a mitja tarda, depèn del moment, doncs s'omple. Per exemple, pel Flor de Sol, que el vam fer al febrer, és el mateix pàrquing, i se'ns va acabar omplint. I, per tant, per evitar, diguem, que això ens passi, o com a mínim ens passi gaire d'hora, s'habilita una parada al propi nucli del Burés, que s'està mirant de fer també una zona d'aparcament dissuasòria. Per tant, des d'allà es podrà agafar el trenet, i després el propi nucli del Borràs, que allà, doncs, a tota l'Avinguda Catalunya, a les escoles, a tot el Borràs Nord, doncs hi ha molt espai d'aparcament, i per tant des d'allà també es podrà pujar al Vilar, i serà un trenet que durant tot el dia anirà fent aquest cercle, aquesta ruta circular. I a més pensem, doncs, que per famílies del propi municipi, o també ens ha arribat algunes persones grans que històricament, com molt bé has dit, no podien fer les pendents cap al nucli històric, doncs tindran aquesta possibilitat aquest any, que a més, doncs, té aquesta gràcia de que pujar un trenet gratuït, doncs, sempre agrada i sempre...
0: Va, parlem una miqueta de l'argument, perquè jo no sabia qui era el Mansuet Buixó, ho he de dir, ho confesso, perdoneu-me, castellvilarencs i castellvilarenques, però, és a dir, dius que tot plegat dura una hora i pico, que no és seguida, sinó que van passant com escenes per diversos espais del Vilar. Però si fos seguit, per no perdre'n res, com comença l'obra i com continua, i si vols ens diguis com acaba, per no fer spoiler.
1: No faré spoiler, no.
0: I tu mira, i ajuda-la, escolta'm, aquí, un mano.
1: Doncs, primer de tot s'ha de dir que Mansuet Buixó és un personatge històric que no només s'ha n'ha parlat a Castellvell, sinó que hi ha molta gent que creu que és també el responsable, que és el timbalí del Bruc. Hi ha molta gent que li assigna això, tot i que és més mite que història, però bàsicament el Mansuet Buixó era un ferrer del poble que durant la Guerra del Francès va estar fent armes per la guerra, i que arriba a un punt on pel tema del trienni liberal i tot això, decideixen revoltar-se ell i uns quants més.
0: Del poble?
1: Exacte, del poble. I dels voltants, d'Esparreguera, de Manresa, de Castellgalí.
4: Sí.
1: Llavors, la història comença el dia de la festa de l'Ascensió.
0: Veus, mira, Manresa se celebrarà aquest cap de setmana, també.
1: Aquest cap de setmana se celebra, i que històricament és una festa que se celebrava per aquesta època, que és justament més o menys l'època on va començar la revolta. I el dia de la festa de l'Ascensió, per una banda es veu com el poble es prepara per la festa amb la por d'una possible guerra, i per una altra banda es veu el grup de sometents que es preparen per fer una crida pública perquè s'hi apunti més gent a les files per poder fer aquesta revolta. Així comença, llavors se segueix una mica com va aquesta revolta i al final com acaba, que ho veureu quan vingueu.
4: Superemocionant, sí. Molt.
0: Clar, quanta gent estem parlant? Perquè jo, clar, aquí m'estic imaginant, si dius per una banda hi ha els que estan preparant la festa de l'Ascensió amb la por de no sé què, els altres, els sometents. Entenc que no tothom té paper, però la implicació poble...
4: No, però han intentat que tothom, almenys, tingui paper, digui alguna frase, canti el que faci falta, i la veritat és que devem ser, no sé, 50 o 60 actors...
0: Actuant amb totes les escenes, eh?
4: Sí.
1: Bueno, uns grups en unes, uns grups en altres...
0: Clar, els sometents amb unes escenes i el poble...
4: N'hi ha uns que van corrent d'un cantó a l'altre, vale?
1: El Manxet Buixó...
4: El Manxet, per exemple, va boig,
1: va boig.
0: Bueno, el Manxivat, que ets la seva dona, tu.
4: Sí.
0: Llavors, això vol dir que tu també deus anar boja. O no, tu només estàs...
4: No, jo ja fa temps que no.
1: Bueno, aquest any més,
4: vale? Perquè aquest any sí que han empoderat a la dona del Manxet.
0: Ara ens ho explicareu, això.
4: Però no, el que va més de bòlit segurament és el noi que fa de Manxet. I els sometents són els que van més a bòlit. Sí. Els altres estan més distribuïdets, però bueno, que no és fàcil, que moure tot aquest volum de gent, movem cavalls, movem tot de coses que dius, no és fàcil, moure tot això.
3: Al final són aquestes 60 persones que, per cert, tant la Mireia com jo hi sortim.
0: Ai, tu de què fas? De què fa l'alcalde?
4: Del govern liberal, és dels
3: de
4: dolents.
3: Soldat. Jo soc dels dolents, com ho ha
0: d'assorar. Sí, però sabeu què? La meva mare sempre deia, què preferiries? Fer de dolenta en una pel·lícula amb valors, no? O fer de bona en una pel·lícula que no té valors i que destrueix?
4: No.
0: Al final ho estàs fent per una bona causa.
4: I això també depèn del cantó qui t'expliqui la història, no? Lo dels dolents. I llavors, clar, nosaltres ens ho mirem així, no? Però bueno.
1: Al final, una de les coses que sempre s'han dit en aquests resistents i aquest any, amb el canvi de guió que hi ha hagut, ho hem enfatitzat més, és que en realitat no hi ha bons ni dolents. Vull dir,

0: que heu capitanejat aquest nou guió o aquest gir una miqueta de la Festa dels Resistents, heu sigut vosaltres també els que heu elaborat
1: Sí.
0: aquesta altra mirada, amb sobte, tenint en compte que estem en un moment social amb molta polarització, no? I que uns són els bons i els altres els dolents. I que un jove de 21 anys decideixi empatitzar amb totes dues parts, uau!
2: Sí, sí, sí.
0: Uau, d'on et ve això? Clar, no? Vull dir...
1: Aviam, sí que és veritat, a favor una mica ja de la fira, que ja hi havia un matís de no polaritzar-ho, no? Però sí que és una de les coses que vam tenir clares, tant jo com el meu company, que també dirigim el Mallol, que vam dir és que el públic s'hi ha de sentir identificat, no? I si tu dius, vale, aquests eren els bons, aquests eren els dolents, el públic dirà, vale, això a la vida real no passa, perquè el públic veu cada dia a la televisió o al diari o a la ràdio que hi ha mil conflictes i que tots tenen raons i el públic pot empatitzar amb les diferents parts, no? I llavors, al final, donar una mica al públic el dret a decidir de tu què en penses, no? I jo crec que és una cosa molt necessària en els moments que vivim ara, de donar el dret a tothom de dir... Doncs això què em sembla i què faig jo amb aquesta informació?
0: Clar, de no donar-ho tot mastegat, no? De dir, et presentem una situació, tu decideix, no?
1: Sí.
0: És molt interessant. Clar, també deia la Mireia que hi havia hagut personatges que potser els havíeu reestructurat o canviat, empoderat, deies, Mireia?
1: Sí.
2: És que m'han donat un fusell aquest any, estic supercontent.
0: Nena, de veritat, és un fusell de veritat?
1: Bueno,
2: de tretzo, però...
0: No ho dispares, no ho dispares.
2: Ai, Déu meu, si m'han
1: donat... I per la feina, també.
0: Mira, exacte, per posar-los tots firmes.
2: No, vull dir, sí.
1: Bueno, això, altres anys s'explicava la història d'una manera, no? I nosaltres li hem volgut donar una volta, donant-li també un toc més realista del que va passar en realitat, perquè hi havia algunes coses, algunes llicències artístiques... que hem volgut canviar, eliminar i anar una mica al real, que a vegades podries dir, hòstia, les llicències artístiques fan que sigui més èpica la història, però a vegades, si vas a la realitat, dona tocs més èpics i que dius, de veritat això va passar? I sí. Per exemple,
0: ara.
1: El personatge de la Rosa Vacarisses, que és la dona del Mansuet Buixó, a 3 anys era una mica, estava una mica apartada de la revolta, però en realitat, i el que aquest any expliquem, és que va ser una part activa d'aquesta revolució i va disparar i va estar a la ferreria aguantant i és el que hem volgut també explicar. No era només una guerra d'homes, no? Era una guerra de tot el poble, que al final tothom qui podia ser-hi, homes, dones i nens, hi era, i gent gran, també.
2: Sí. No, i a part que altres anys sí que és veritat que s'explicava que la Rosa havia estat a la ferreria, però en cap moment tu veies que allò havia passat, vale? Era una frase que ho deixaves allà i tampoc... Bueno, jo penso que aquest any, vale, el que sí que hem aconseguit és que s'expliqui tot, és a dir, des de quan comencem la festa fins que es defensa la ferreria i fins que acaba anar els resistents, que no explicarem què passa perquè...
0: No ho expliqueu.
2: És que és molt emocionant, eh?
0: No, ja m'ho penso. Els horaris dels espectacles finals, heu dit que els feu dos cops, eh? Un al final del matí, entenc,
1: sí, i l'altre... Sí, un al migdia i un altre al vespre.
0: Això és com la Fira de l'Aixada, de fet, no? Que al migdia... Bueno, si ja heu vingut, espero que
1: sí,
0: un dia...
1: Sí,
0: d'acord. Què és el que destaqueu més? A part de... També em dóna la sensació que hi ha com molt teixit associatiu i teixit cultural que es volca en aquesta fira, que després en parlarem, però a banda d'això, quin és algun dels altres punts forts que té aquesta fira? I el paisatge ja el sabem, eh? Aquesta festa.
3: Bueno, que és una festa del poble. O sigui, al final, jo fa 10 anys vaig arribar a Castellbell i al Vilar i ràpidament vaig identificar, en aquell moment, sense estar vinculat a la política municipal, doncs que Resistents era la festa del poble. No? Fora de la festa major, hi ha municipis doncs, amb un cert... nom o amb un cert prestigi o que consoliden, no?

0: Ens has dit, doncs, Monacal i Aleixada, Romeus a Monistrol, o
1: Sí.
0: sigui, cada poble, tot el Lluçanès amb el tema de les bruixes, té com una cosa que identifiques i que, a més, posa en valor o part de la història o part del patrimoni d'aquell lloc, no? I, per tant, jo entenc que ens consolida que no només som entorn de Montserrat, que a vegades, malauradament, a nivell turístic, doncs, bevem molt del massís i del santuari, i per tant que per nosaltres mateixos podem crear, abans hem parlat un moment del Flor de Sol, també a l'estiu fem el Pla de Lluna, són una sèrie d'esdeveniments marcats al mapa que tenen un valor afegit important a tots nivells, no només cultural, sinó gastronòmic, econòmic també per la restauració, pel comerç del poble. I tot això, doncs, el que es diu col·loquialment ens col·loca al mapa, però és una manera de que Castellbell no sigui el veí de Monistrol o el veí del Santuari o a prop de Manresa, que a vegades, ah, és un poble que està a prop de Manresa. Bueno, no, doncs fem coses i fem coses que jo penso que cada vegada agafant més qualitat i traiem més bona nota, amb molta exigència i molta feina de molta gent a darrere. I això és clau, perquè és que, diguem, si volem destacar en coses hem d'anar per aquí, a banda de
1: Bueno,
0: treballar,
1: i si
0: evidentment, amb
1: voleu que el
0: altres.
1: municipi segueixi tenint ànima i caràcter propi, no? Vull dir, sí.
2: I el que volia dir és que la festa dels resistents, els companys i companyes que actuem, vale, molts cops, molts, només actuem per la festa dels resistents.
1: Clar,
2: Vull dir,
1: aquesta és
2: és
1: l'altra.
2: l'escombriaire del poble, la carnissera, el carnisser, vull dir,
1: És
2: l'alcalde.
1: militància,
2: Vull dir, sí,
1: això.
2: som gent,
0: Jardiner.
2: exacte, som
0: Sí,
2: gent que
0: sí.
2: fem poble i que aquells dies, tant pels assajos com els dies dels resistents, és que de veritat ens ho passem, que jo convido a tothom del poble que vulgui participar en les properes edicions que ho faci, perquè hi ha nens des de 4 o 5 anys fins senyors que en tenen quasi 80. Vull dir, i
1: Aquesta era
2: tots
1: una
2: estem
1: pregunta que
2: fent.
1: tenia guardada. Persona més petita que actuarà als resistents i persona més gran.
0: Això. Sí, un decalatge de més de 70 anys, segur, entre un i
2: I que
0: l'altre,
2: tots
0: diguem.
2: ens cuidem entre tots, no? Allò que dius, hosti, pues, mira, el nen aquest aviam on té, perquè clar, evidentment amb nens tan petits hi ha els pares i les mares que també surten,
1: Clar.
2: vull dir, però
1: Però que
2: jo
1: acabeu...
2: és un dels valors més xulos que té Resistents, jo és el que més gaudeixo.
1: I com us... És a dir, quan abans comença del dia de, que serà demà passat? Quan veu començar-vos a reunir? Entenc que, per exemple, és això, eh? A la Mireia ja no li veu ni haver de dir que seria la dona del mensuet, o sempre hi ha un repartiment de papers diferents, una posada en comú? Com heu funcionat?
3: Doncs, quan abans comença, depèn de l'any, depèn de com vagi, depèn de si el que faràs aquest any a nivell de guió és el mateix o no, no?
1: Clar, vosaltres començàveu un nou guió, per
3: Nosaltres
1: tant,
3: comencem un nou
1: parla
3: guió.
1: de la teva experiència actual.
3: Sí, l'actual... Clar, al final hem intentat començar lo abans possible, però ja sabem com són aquestes coses,
1: Sí,
3: no? Que
1: sí.
3: t'has d'esperar no sé què i al final trigues una mica més. Però al final és un parell de mesos abans començar-te a posar, a assajar, a muntar i agafar a tota la gent que vulgui participar i si ja havien fet els papers anteriorment, com és el cas de la Mireia, s'aprofita, no? Ja tens el paper una mica per mà i si li va bé i li sembla bé i no vol canviar, doncs fa el mateix. Si falta gent, doncs hi ha gent que pot fer nous papers. Si algú vol canviar, això depèn molt de cadascú.
1: Clar, dèieu que tothom tenia una mica de paper. Entenc que no tothom va microfonat per això.
3: No. Només els que parlen més, diguem-ne.
1: I moments així on la posada en escena, ara veiem, jo què sé, uns nanos joves que agafaven les banderes, no sé si també hi ha timbalers, no sé, és a dir, què és el més ostentós a nivell escènic?
2: Aquest any la Ferreria i l'última escena. La Ferreria és molt potent, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí.
2: La Ferreria és molt potent, eh?
0: Que és novetat d'aquest any, això.
1: Clar, això, això, dieu això, les coses ostentoses i
0: Sí.
1: després, si voleu, també acabem de desgranar totes les novetats que hi
3: Sí.
1: hauran.
3: Jo crec que dels moments més xulos és a l'escena final, l'entrada de l'exèrcit. Ho deixo aquí. És un moment molt emotiu i visualment molt xulo, a part del paisatge on passa l'escena final, que és immillorable. Ah, és immillorable.
1: Perquè tu, Ferran, fins que no has sigut director artístic, què eres de la Festa del Resistent?
3: Jo era espectador.
1: Ah, sí? No hi havies participat
2: no,
1: mai?
3: Bueno.
1: Ah. Tocava la guitarra.
3: L'últim any vaig fer un cameo, però improvisat, d'allà estar amb els músics a tocar. Sempre els havia vist, però mai hi havia participat. I també el fet de veure-ho des de fora també m'ha donat una visió una mica més diferent a la gent que ho ha vist des de dins, i ens hem hagut de parlar-ne,
1: de mullar una mica, clar.
3: De veure com es viu des de dins, com es viu des de fora, i això.
1: I això, Mireia, quins canvis significatius ha fet també per la idiosincràsia de la gent que ja feia temps que hi éreu?
2: Ha costat, eh?
1: Sí, eh? Clar, m'ho imagino.
2: És que els canvis normalment costa no agraden.
1: I quan fa tant temps... Molt. I a més, estem parlant de gent que ho fa per amor a l'art,
2: sí.
1: I ho fa desinteressadament.
2: Sí, sí. A part, és que és això, eh? Vull dir, potser estàs treballant i et diuen a les 6 assaig i dius, ostres, és que potser arribo a les 6:30, intento arribar. Vull dir, amb això la veritat és que han sigut molt, molt
1: flexibles.
2: Permissius i flexibles, perquè almenys en el meu cas jo li deia, dius que abans de les 7 no puc. Bueno, tu arriba quan vulguis o quan puguis, sobretot això. Però no, vull dir, jo penso que ens han sapigut. No som fàcils, eh? Nosaltres no som fàcils, jo ho reconec.
1: En
2: a part,
1: quin
2: som
1: sentit?
2: Gent
1: en quin sentit?
2: Que, clar, fa molts anys que ho fem.
1: Us ho sentiu vostre? Què m'ha de venir a dir un marrec de 21 anys?
2: En el meu cas no, eh? Però, però potser sí, eh? Vull dir, llavors dius, ostres, depèn de com m'ho diguis, depèn de com em tractis, depèn de com m'ho venguis.
1: No, totalment.
2: El que passa que sí que és veritat que ens han anat dient, bueno, provem-ho. Bueno, hi ha una part que jo encara no la veig, eh? Però, bueno, ho provarem demà.
1: A l'assaig general, eh?
2: Sí, perquè saps que portem dos cavalls, ja. Clar, són uns animals molt grossos.
1: Sí, clar.
2: I han de passar per un lloc, sí. I ho han de veure, i ja com passen.
1: Clar. O sigui, encara no ho heu provat, eh?
2: No,
1: a dia d'avui encara no ho heu provat.
3: Demà,
1: no, demà amb els clars. I si no, escolta'm, agafeu dues persones més que facin de cavall
2: i no, vull dir, si no entren per un cantó, entraran per un altre.
3: Exacte.
2: Entraran, sí. No sabem per on.
0: Han d'entrar.
1: Sí. Ferran, tu a nivell també has hagut de fer, suposo, un treball personal i llavors de psicòleg també, de dir, amb aquesta persona li puc dir així, amb aquesta vigila que no ofereixi sensibilitats,
3: sí. Sí, això és la típica cosa que no t'expliquen mai com es fa.
1: I que potser tampoc t'esperes en un principi.
3: I clar, no t'esperes. I també depèn molt si estàs tractant amb un tipus d'actor o amb uns altres. Si estàs tractant amb actors professionals, ja saps que hi ha una manera que t'entendran, però si estàs tractant amb gent que actua una vegada a l'any, clar, és diferent. I això és... Jo sempre aplico una mica la cosa de no... Ells ho estan fent per amor a l'art. Per tant, jo no li exigiré a la Mireia que faci una cosa que no està veient...
2: Mira, per exemple, em van dir, sí. T'has de ficar sobre una taula. I jo em vaig quedar gent i dic, aviam, jo tinc 50 anys. ¿Vale?
1: Jo,
2: àgil no
1: soc,
2: i jo a l'APM no vull sortir, ¿vale? Perquè em fotré a dalt. Jo ja ho veia, em veia d'alta a baix.
1: I a més, segur que et fan anar amb faldilles,
2: clar,
1: allò
2: clar,
1: que
2: i a sobre la taula, saps, fa així, saps? Sí. I que allò belluga. I els hi vaig dir, em canvieu la taula per una bala de palla? I em van dir, va.
3: Sí, perquè,
2: saps?
3: Perquè al final, si jo sóc una persona que estic fent els resistents i a mi em preocupa molt una cosa i m'està agobiant, jo he de saber que la persona encarregada d'això li puc explicar i pot gestionar-ho, no? I al final nosaltres estem una mica al servei de la gent i dels actors. Si jo li foto una bronca a algú, perdran la confiança en nosaltres i és el que més han de tenir, no? I jo crec que la manera de tractar la gent és el més important i d'explicar-los que no passa res, es proven les coses. Si no surten, el següent pas es fa d'una altra manera i però, no és cap drama.
1: Però també és allò de dir, ostres, jo vull que si el meu nom surt com a director escènic i director artístic, vull que tingui una qualitat, això, no? Vull que, clar, diguéssim, posar la balança de dir, val, no puc exigir fins aquí, però, ostres, és que això tampoc pot sortir, però com que no ha de ser fàcil, tampoc.
3: No, aquest paper sempre és una mica de valorar totes les possibilitats i triar quina és la menys dolenta, no? No, mai pots triar la més bona, però sí la menys dolenta. I hi ha coses que, per exemple, hi ha molta gent que diu, hòstia, això ho veus, no ho veus, llavors has de buscar la manera que sigui com tu vols, però que a la gent li sigui fàcil, li sigui còmode i que d'alguna manera es pugui trobar aquest punt mig.
1: Mm-hmm. Tema vestuari, gent, a veure, d'on traiem tanta... i on es guarda?
2: Tenim un vestidor de resistents, perquè com que ja fa tants anys que es fa, va haver-hi durant una època que les senyores del poble que sabien cosir, senyores i senyors, perquè deu haver-hi algun senyor també, vale? Ens va fer tot el vestuari.
1: Uau.
2: Vale? Jo, per exemple, el meu, com que ja fa tants anys que faig el mateix paper, vale? Jo me'l vaig comprar.
1: Val.
2: Vull dir, me'l vaig adaptar i vaig dir, bueno, me'l vaig comprar. Que quan jo deixi de fer de rosa, aquest vestit es quedarà al vestidor de resistents. I ho fem així. Hi ha vestuari, per exemple, el dels soldats, el lloguem.
1: Val.
2: Vull dir, hi ha alguns que es lloguen, la majoria és del vestidor de resistents, i llavors gent que sempre fem el mateix paper, doncs diem, doncs mira, ja que sempre d'això, doncs ja ens comprem el vestit i ja està.
1: I hi ha un lloc centralitzat on canviar-vos, on maquillar-vos?
2: Sí,
1: on...
2: tenim la sort, vale, que dalt al Vilar hi ha la Masia del Puig, que el Ramon i la Teresa, el Ramon surt de resistents, i ens deixen tota la Masia durant tot el cap de setmana.
1: Tota, eh?
2: Sí, sí.
0: Fem escenes
2: dintre de casa seva.
1: Hi ha escenes que es fan a la Masia del Puig?
2: Sí, dintre de l'era. Vull dir, ens obren les portes de casa seva completament gratuït. Vull
1: aquesta
2: dir,
1: deu ser l'altra, no? L'entrega de veïns
2: dels
1: i veïnes.
2: Veïns, de tots.
1: Que potser hi ha gent que diu, jo no vull sortir perquè em fa vergonya o el que sigui, però escolta'm,
2: però
1: si necessiteu això...
2: Però és que sense
1: això,
2: ells no es podria fer. Avui estem començant a muntar coses. Clar, el Vilà és un carrer només, i té els aparcaments que té, i tu els hi dius, escolteu veïns, que és que aquest cap de setmana en vez de poder no podreu circular pel carrer de casa vostra, i els veïns s'adapten a el que sigui. Vull dir que sense ells i elles, no, això no es podria fer, això és evident. Ens ajuden. Escolta, mira, jo tinc una olla que d'així antiga i tal, que si el voleu de 13, vull dir, qualsevol cosa. Vull dir, són...
1: Ah, no, és el suport del poble,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Novetats. Tenim el trenet, tenim, què més m'heu dit, la ferreria.
0: La ferreria.
1: Que és completament nova. I què més trobarem?
0: Fem un desplegament molt important de Trezzo, que fins ara doncs, sí que hi havia doncs, bales de palla, elements de fusta i així, però, per exemple, tot el tema del mercat o la fira típica, no? On pots comprar doncs, formatges o embotit o coses artesanes, aquest any serà tot amb casetes de fusta, hi ha tot un espai gastronòmic, hi haurà cervesa artesana, venen tots els premis binaris, que ja hi ha altres fires d'aquest estil doncs, que hi van, que són tot de vins i caves premiats aquest any, i per tant pots fer degustació, hi haurà platillos de formatge i d'embotit, i a més, o sigui, hi ha aquest espai gastronòmic amb uns jardins espectaculars que també ens cedeixen, que la família Casademont ens cedeix, que són els jardins que hi ha just al costat de l'església del Vilà, i ens va molt bé perquè és on hi ha l'escena final, i per tant la gent després es pot quedar allà a degustar i a passar la tarda amb una mica de vi blanc i el paisatge que molt bé ha descrit el Ferran, i després hi haurà la taverna del Sometent, que cada any la porta una entitat, i aquest any ens ho gestiona els Diables Resistents, que a més són els Diables del Poble i tenen el nom dels Resistents. I, per tant, es cedeix aquesta barra de la taverna, que també aquest any serà doncs, una caseta de fusta amb les dimensions que pertoquin. I es fa un esforç molt gran aquest any amb tota la part més visual de Trezzo i de escenificació de tot plegat. Diguem.
1: Com és? Hi ha molts canvis aquest any. És a dir, era una cosa que ja arrossegàveu des de feia temps i que teníeu ganes de posar en marxa. Clar, perquè això havia d'estar... O sigui, pensat en els pressupostos de dir s'ha de dedicar una partida més gran a resistents, o com ha anat que aquest any sigui tan bèstia,
0: el canvi? Sí, com he dit abans, jo penso que era una mica abans de Nadal o així, potser la tardor, que com a govern vam dir, bueno, anem a donar una volta, perquè Resistents és una festa, doncs, que funciona, que implica... Jo anava a dir són els 60 actors i actrius, però al final som pràcticament 100 persones. Clar. Si comptes la pròpia entitat que gestiona la barra, més tot el desplegament de Protecció Civil, treballadors de l'Ajuntament, o sigui... Passem del centenar, alguns veïns del Vilar, que alguns surten, però els altres doncs, tenen la incomoditat de no poder aparcar durant dos o tres dies en el carrer de casa seva, i per tant, al final, és un grup entre 100 i 200 persones doncs, que es volquen. No? Llavors es va decidir de dir, bueno, tenim aquesta obra més lineal, tenim mercat, doncs clar, al final els mercats o les fires sempre són proporcionals a la gent que ets capaç de fer venir,
1: clar, clar.
0: No? Els milers de persones que puguis venir. Llavors, bueno, vam parlar amb una empresa que munten aquests estands de fusta. Després, de fet, ens vam desplaçar a Monacàlia a veure com funcionaven i així, i tot l'espai gastronòmic i el mercat doncs ens ho gestionarem, i es pot dir que ho hem professionalitzat. O sigui, fins al moment tiràvem doncs, de carpes de les pròpies paradetes, ara tindrà tota una uniformització visual, al ser un carrer llarg doncs, també quedarà tot més ben decorat amb l'atrezzo extra que hem agafat, es munta una ferreria completa, cosa que, com bé ha explicat la Mireia, fins ara doncs, sortia el text, però mai hi havia hagut una escena a la ferreria. Per tant, s'ha fet una actualització, un canvi totalment transversal. O sigui, des del més petit detall fins al propi guió o la pròpia part escènica.
1: Com van els nervis? Sí, bueno, tu, Mireia, molt nerviosa,
0: això,
1: no?
0: La Mireia, que té molt text. Jo no tinc text.
1: Ja, però...
2: Perquè no has volgut.
0: Jo tenia una frase, Aina.
1: I no...
0: Però vaig parlar amb alguns amics que fem de soldat i em van dir que, com que eren conscients de que no podria assajar gaire, doncs...
1: Home, una frase llegida.
0: Això, no, aquesta part no la sabia.
2: Una frase que ha de llegir.
1: No, o sigui, no saps ni quina frase era, eh?
0: No. Ah, no vaig arribar a saber la frase.
1: Ostres, com el protegiu, eh?
0: No, és que clar.
1: No, clar.
2: Bueno, però saps què passa? Que llavors no sap que conspirarem contra ell.
0: Sí, estan preparant alguna cosa sempre. A l'última escena de l'últim dia sempre m'intenten posar amb l'afusellament.
1: Això és típic, eh? Que passi?
0: Sí.
2: Matem algú que no toca mai.
0: L'últim passe, a vegades hi ha alguna improvisació o algun canvi.
1: Bueno, hi ha la rauxa, hi ha...
0: Exacte. L'any passat crec que vam matar el capellà.
2: Sí. Fa dos anys.
1: El mossèn real. O sigui,
0: no.
1: Jo què sé, digue, potser el mossèn també actua. Hi ha un
2: xicot mossèn, que fa de mossèn.
0: Exacte, vale. Que surt a l'obra.
1: I ell no sabia que el mataria.
2: No, fa dos anys no era ell, era un altre.
1: Mare, però clar, és que això només us enteneu vosaltres.
0: Sí,
1: vosaltres.
0: Sí.
1: També és
0: vam agafar i el vam posar en l'afusellament.
2: Bueno, hi ha gent que pensa que li agrada tan Resistents que hi ha algú que ve a tots els passes.
0: Sobretot el cap de setmana donant voltes.
2: Sí, sí.
1: I us ho fa saber, clar, perquè si no, no ho sabríeu.
2: Bueno, i més o menys ja el veus.
1: Bueno, però escolta'm, aquests fans també són importants.
2: No, i que s'emociona cada pas. És que és molt emocionant. Jo vaig dient que és molt emocionant, però és que és molt emocionant.
1: Clar, i a nivell de restauració, per exemple, els restaurants que hi ha més a la zona o a nivell fins i tot d'allotjament, ho noteu quan hi ha Resistents?
0: Sí, és un dia com el tema del Flor de Sol, que inclús des de promoció econòmica es va fer un pack de dir, hosti, doncs ja que vens a veure el Flor de Sol i és a la tarda, vespre, un dia d'hivern i tal, doncs que puguis tenir una oferta per sopar o quedar-te a dormir. Sempre, cada vegada més, intentem implicar restauració i allotjaments rurals, perquè, bueno, malgrat no ser un municipi extremadament turístic, doncs tenim una oferta interessant. I, per tant, sempre els fem partíceps o els intentem integrar. En aquest sentit, parlant de novetats, aquest any s'ha donat uns domasos, hem fet domasos pels balcons dels veïns i els comerços i així, i està funcionant molt bé. O sigui, la gent s'està fent seva a la festa, i és una mica perquè aquesta dispersió de nuclis, doncs des de Sant Cristòfol fins a la Vall de Montserrat i fins al Raval del Clot, que són els extrems del terme, pugui haver balcons amb un mateix domàs durant tota aquesta setmana, i per tant fer bullir l'olla a tots els nuclis, malgrat que no sigui el nucli on es fa pròpiament la festa. I s'està intentant doncs, fer aquest tipus d'iniciatives per implicar comerç i ciutadans.
1: I llavors, evidentment, les fires, les festes, són llocs on el públic familiar hi abunda molt. I tinc entès que Resistents també té espais pensats per canalles, sobretot, sí. Oi?
0: Això la Mireia, que...
2: Els petits resistents.
1: Ah, veus, mira, sí. Fins i tot...
0: Tenim uns espais... Hem hagut de treballar per preparar un espai superxulo.
2: Els espais que...
1: Però no és novetat l'espai per canalles?
2: No, els petits resistents sempre hi han sigut, però cada any intentem donar-li una volta, val? I aquest any hem fet un espai molt xulo, val? Aprofitant ja una infraestructura que hi ha muntada allà al Puig, on hi posarem tot de jocs de fusta de l'època. Llavors hi ha una altra part que hi haurà un taller de macramé per la canalla. Hi ha un altre que és un taller de fang i ceràmica, aprofitant que era un ofici de l'època, pues la canalla podrà fer d'això, ceràmica i fang. I a la taverna, al lloc de la taverna, fem el taller del petit xef. O sigui que podran...
1: Petit xef resistent.
0: Has de venir amb el teu fill.
1: Petit xef resistent. Acabaré fent jo les galetes, ja us ho dic. Perquè... Llavors me les menjaré jo.
2: Sí, vull dir que s'ha intentat...
1: Home, sí, que hi hagi...
2: Perquè tenim clar que els pares es queden si els nens estan entretinguts.
0: Correcte.
1: Ara.
0: És que, clar. Si hi ha l'espai gastronòmic i la taverna...
2: Exacte, això, i mentre sí.
1: Exacte. No, i que de vegades el fil argumental per una criatura, doncs... No és la seva prioritat, diguéssim.
2: No. I que segurament amb un nen li pot costar entendre-ho.
1: Per això. Mm.
3: I també amb això del fil argumental... En els descansos de la història principal hi ha un petit acte així estil clown. Li dic clown, però no és clown, perquè la gent així una mica purista no m'ho digui. Però una mica més explicant la història del Mansuet Buixó, però d'una manera més distesa, amb uns personatges molt divertits.
1: Ah, veus? Mira, doncs aquesta ens l'apuntem. A veure, deixeu-me acabar el programa abans d'acomiadar-vos, dient-vos que jo crec que sou uns ferms guanyadors de... que les famílies decideixin venir aquest cap de setmana a Castellbell i el Vilar a veure la Festa dels Resistents, però és que aquest cap de setmana no sé què passa, sí, que comença a fer bon temps, però hi ha moltíssimes coses. I una, que també, clar, des d'aquí fem una crida a tota la gent del Bages, del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Vallès, però també hi ha una fira important, que és la Fira de Sant Isidre, de Solsona, que també se celebra aquest cap de setmana, i que des d'aquí, a tota la gent doncs, que li agradi el món rural, això, no?, les fires de bestiar, que també sàpiga doncs, que a Solsona hi ha aquesta fira, i pel qui vulgui més informació, aquí sota, apareix la pàgina web. Suposo que vosaltres també teniu pàgina web dels Resistents, que la gent pot...
0: Està integrat dintre... Tenim un Instagram de Resistents, que és Resistents1822.
1: I qui el porta?
0: L'Ajuntament de
1: Catalunya. Ah, val. Jo què sé, potser també els voluntaris, saps?
0: Sí, no. Directament nosaltres, i si em permets, doncs això, que dissabte o diumenge vinguin a Resistents i el següent dia del cap de setmana vagin a Solsona. I així
1: ja tenen, està, i així tenen
0: el complet del cap de setmana.
3: Sí, fantàstic.
1: I fantàstic de la vida. Ei, moltíssimes gràcies. Ens veiem diumenge, en el meu cas. Adrià, Mireia, Ferran, molta merda per demà. Gràcies. Espero que els cavalls passin per on hagin de passar. Creuem els dits, ja m'ho direu.
2: Ja ho veuràs.
1: Ja ho veuré. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé.

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.

0: a Xi Jinping a los Estados Unidos en septiembre al tiempo que busca su colaboración para resolver la guerra de Irán y reabrir cuanto antes el estrecho de Hormuz. Trump y Xi Jinping protagonizan hasta ahora una cena en Pekín y más allá de las fanfarrias, la visita de Trump a China deja ya una primera petición del presidente chino, un aviso. Xi quiere que Estados Unidos se oponga de forma más decidida a la independencia de Taiwán. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. El líder chino sitúa a Taiwán como el asunto más importante de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Advierte de que una mala gestión de este contencioso puede provocar un conflicto entre ambas potencias y añade que no puede haber paz con la independencia de ese territorio. Una advertencia que Xi Jinping ha planteado a Trump a puerta cerrada, según los medios estatales, y que Trump no ha comentado en público, no ha aclarado si hay concesiones a China sobre este asunto. Ante las cámaras, las palabras han sido conciliadoras. Xi Jinping le ha dicho a Trump que su Make America Great Again es compatible con el progreso de China, que es mejor ser socios que rivales. Y Trump, como decías, le ha invitado a la Casa Blanca. Le propone ir el próximo 24 de septiembre entre halagos constantes al líder chino del que espera algún gesto relacionado con Irán.
0: Ahí media, explicamos bien por qué es tan importante para China que la posición de Estados Unidos no sea tibia en este asunto de Taiwán, a quien, recordemos, Washington vende material de defensa. 2:01 p.m. Juan Manuel Moreno en la SER. A 3 días de las elecciones andaluzas, el candidato del PP marca territorio frente a Génova 13. Dice que si tiene que negociar con Vox, él va a dirigir esas negociaciones, aunque aspira en cualquier caso a la mayoría absoluta. Y a preguntas de Ángels de por qué no está haciendo ya estos días actos conjuntos con Feijó.
2: En esta extensión de nuestra comunidad autónoma, que cada uno haga, pueda hacer doble impacto, ¿no? Y por eso el presidente Feijó pues va a algunos territorios, yo voy a otro. Y evidentemente lo que sí ha apelado, pues, lógicamente, es a valorar cosas de Andalucía en campaña electoral, ¿no? Que nadie entre a opinar sobre Andalucía que no seamos los propios andaluces.
0: Juan Manuel Moreno, que ha vuelto a acusar a la asociación Amama de Sevilla de tener vínculos políticos con el PSOE. Amama, la asociación que, recordemos, denunció la crisis de los cribados que destapó en su día la SER. Luego y media nos acercamos a las distintas caravanas de las andaluzas, mientras en Madrid Ayuso ha respondido esta mañana en la Asamblea a las preguntas de la oposición por su polémico viaje a México. Ayuso insiste, México no existió hasta que llegamos allí.
3: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más. Todos mis viajes y todos mis gastos están en el portal de transparencia. Ya le adelanto algo. Nosotros no viajamos con prostitutas. Gracias.
0: No viajamos con prostitutas. Ayuso ha dicho que su viaje lo pagaron los premios Platino y las autoridades de Aguascalientes, a las que, recordemos, Madrid dio 300.000 euros a cambio de un galardón para la presidenta. 2:03 y muy atentos porque a media vamos a explicar aquí con una factura en la mano cuánto nos va a subir la luz o el gas a partir de junio. La moderación de los precios con la inflación de abril en el 3,2 devuelve el IVA a estos suministros, de estos suministros al 21%. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
4: Sin las medidas habrían crecido cerca del 30% el precio de los combustibles y están más o menos en torno a la mitad. Sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán, una guerra que todavía sigue teniendo consecuencias y por lo tanto se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles también se mantengan durante el mes de junio.
0: El IVA de los carburantes que no se ve afectado, recordemos, por este mecanismo, así que de momento se mantiene la rebaja actual. Y por supuesto, un día más, el Real Madrid, el club, convoca ya oficialmente las elecciones y Florentino se enfrenta esta misma tarde en el Bernabéu al termómetro de la afición. El Madrid tiene partido frente al Oviedo, partido de Liga. Sobre esta crisis acaba de hablar Rafa Nadal, que siempre ha sonado como aspirante a esa presidencia del Madrid, y hace unos minutos en Manacor, pues no ha querido alimentar más esta polémica.
5: El fútbol, sobre todo, da para tanto a nivel de escribir páginas y de hablar, y al final lo que no quería era que mi nombre estuviera metido en algo que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces solo quería matizar antes de que la bola se fuera haciendo un poquito más grande sin ningún sentido.
0: Ahí media, viene Hora 14, Antón Meana, al que vamos a meter ya en nómina de este programa.
6: Hora 14, con Javier Casal.
0: Y con más cuestiones, desde la redacción de informativos, ahí está Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Con dos noticias de última hora, acaba de dimitir el ministro de Sanidad británico. Streeting deja el cargo para postularse como líder de los laboristas frente al primer ministro Keir Starmer. Además, acaba de terminar el juicio a los Puyol, que ha quedado visto para sentencia después después de 6 meses y 38 sesiones. Todo esto mientras que seguimos pendientes de la evolución del antivirus. El ciudadano español positivo se encuentra estable. Su estado no ha ido peor en las últimas horas, aunque sigue teniendo síntomas, mientras que el hospital en el que está ingresada grave en la UCI. La paciente francesa ha confirmado que no está con respiración asistida. Esto pese a que los epidemiólogos franceses lo anunciaron el martes.
0: El tiempo con Jordi Carbó.
8: Lluvia y ambiente un poco frío en el Cantábrico, sol y suavidad en el resto del país. En el Cantábrico, con el paso de las horas, la lluvia irá ganando más intensidad y en la cordillera cantábrica la cota de nieve se situará alrededor de los 1.500 metros. En el resto del país va a hacer mucho más sol, con máximas alrededor de los 20 grados, superando con facilidad los 25 en el Valle del Guadalquivir y en el Mediterráneo, sobre todo entre las provincias de Valencia y Málaga. A destacar también durante la tarde algunos chubascos en la Ibérica y en el Pirineo.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos a las 2 de la tarde y 6 minutos.
6: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
9: Acaba de quedar vist per sentència el judici a la família Pujol. Així ho ha dictaminat el jutge José Ricardo de Prada fa molt pocs minuts des de l'Audiència Nacional.
10: Bueno, pues, visto para sentencia.
9: Sobre la taula, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família. Les comarques de Girona i la Catalunya Central són els escenaris de les vagues avui de professors. Ara mateix hi ha manifestació a davant de la seu de la Generalitat a Girona, a la plaça Pompeu Fabra. Això el mateix dia que el govern obre la porta a una millora encara més de les condicions laborals dels professors després de la primera reunió amb els sindicats que s'ha fet aquest matí a Barcelona.
11: Tenim un acord suficientment ampli i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
9: Es tornaran a reunir dimarts que ve i aquí els professors esperen una mica més del que se'ls ha ofert avui.
12: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
13: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
9: 9 de cada 10 accidents laborals mortals es produeixen per alguna negligència de l'empresa. En el darrer any, la Inspecció de Treball de Catalunya ha posat més de 53 milions d'euros en multes a firmes que han incomplert la normativa, sobretot per jornades excessives o per tenir treballadors sense papers. I us explicarem la denúncia d'un home amb mobilitat reduïda a Barcelona que demana a l'Ajuntament que li retiri una multa de gairebé 400 euros perquè quan va aparcar el cotxe en una plaça reservada li va caure la targeta a terra. Va recórrer la multa i va fer-ho certificant que va amb cadira de rodes. Tot i això, l'Ajuntament li manté la sanció. De seguida us expliquem tots els detalls. Això en un dijous vital pel Girona. Juga la permanència a les 8 a Montilivi en el partit contra la Reial Societat en la penúltima posició ara mateix al Girona després que l'Espanyol superés la prova amb la seva primera victòria de l'any. També anirem fins allà, però abans hem de saber quin temps farà Jordi Carbó.
8: Durant la tarda tindrem dues situacions ben diferenciades. Al nord de Catalunya, molts núvols, ambient fresc i alguns xàfecs, mentre que al centre i sud de Catalunya el vent de ponent guanyarà protagonisme, bufant de moderat a fort. Al llarg de la tarda assolirem els cops màxims de ponent, el Pla de Lleida i l'altiplà de la Segarra, també a gran part de les comarques de Tarragona, ratxes màximes de 60-80 km per hora, al voltant dels 50 a les comarques de Barcelona. Temperatures màximes al voltant dels 20 graus, però amb aquest vent, sensació d'ambient força fresc. I més fresc encara, al Prepirineu, on tindrem xàfecs, també a les comarques de Girona i a les de Barcelona, al nord del Vallès Oriental, al Maresme i al nord del Berguedà i Osona, també hi haurà alguns xàfecs aquesta tarda.
9: A la tècnica, Guillem Arnal, a la producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Què tal? Bona tarda. L'actualitat ens fa estar pendents de dos punts. Ara mateix el primer és la plaça Pompeu Fabra davant de la seu de la Generalitat a Girona, que és l'epicentre de les protestes avui dels mestres. Avui la vaga és a Girona i la Catalunya Central. I en aquesta plaça hi ha en Carles Couso en directe. Carles, què tal? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Joan.
9: De seguida hi anem, però també hem d'anar a l'Audiència Nacional, on fa res, fa molt pocs minuts, ha quedat vist per sentència el judici a la família Pujol després de mig any. I l'ha estat seguint fins l'últim moment l'Andrea Villòria. Com estàs, Andrea?
15: Hola, bona tarda, Joan.
9: Sobre la taula, recordem, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó, i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família.
15: Sí, després de 38 sessions que van començar el novembre, el judici contra els Pujol ha quedat vist per sentència, després d'escoltar avui els advocats dels últims empresaris que critiquen haver acabat en un procediment que ha durat més d'una dècada sense proves, diuen, només per haver fet negocis legals amb el primogènit de la família.
16: Parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era no ser.
17: Y a partir de ahí todo lo que se relaciona con el señor Jordi Pujol Ferrusola se convierte automáticamente en delincuentes contaminados por su presencia.
18: Favor inconfesado irregular, lo repitieron hasta la saciedad. ¿Qué favor? No se ha practicado prueba que acredite que favor irregular...
15: Tots els acusats han renunciat al seu dret a l'última paraula, així que ara és el torn ja dels jutges que hauran de decidir si els condemnen o els absolen.
9: Avui, per tant, acaba un judici que ha durat mig any, però per arribar-hi n'han calgut 14. 14 des que es va destapar la fortuna d'Andorra. I els jutges, bàsicament, hauran de decidir entre dues tesis. La de la Fiscalia, que manté que la fortuna Andorra era de comissions il·legals, i la de la Defensa, que manté que no hi ha proves i que els diners eren una simple herència.
15: És un dels judicis més importants de la història de Catalunya, que s'ha vist aigualit pel pas dels anys, més d'una dècada, com dius, per l'arxiu contra l'expresident Pujol per deteriorament cognitiu.
10: La conclusió que saca o ha tenido el tribunal és la impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento.
15: I també per la prova del judici que, tot i els esforços de la Policia Nacional...
19: La referente, además, por poder vincular con la corrupción, que siempre ha sido mi gran esfuerzo.
15: No ha aconseguit concretar la corrupció que la Fiscalia creu que hi ha darrere de la fortuna d'Andorra. El relat el té clar el fiscal, és la contradicció d'una família, la de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
20: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento.
15: I aquests fets, diu, són que van amagar durant dues dècades l'equivalent, assegura el fiscal, a 38 milions d'euros evadint impostos d'una fortuna il·lícita i d'origen desconegut. Al final, el fiscal creu que aquests diners són corruptes i ha proposat múltiples teories, que són comissions de Gran Tibidabo, d'operacions urbanístiques de la Barcelona preolímpica, de Banca Catalana. Amb certesa no s'ha pogut demostrar cap, admet l'advocat de l'Estat, que assegura, però, que aquests diners...
21: Esto es un favor inconfesable, no se corresponde con una actividad económica real.
15: Amb l'expresident de la Generalitat fora del cas, l'autèntic protagonista jurídic Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de la família, nega que hi haguessin favors. Diu que li pagaven milers d'euros per fer d'intermediari.
10: Bueno, lo de siempre es pasar información privilegiada. Siempre es pasar información privilegiada.
15: I els empresaris imputats ho corroboren.
22: La clave de todo es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
10: Pujol estaba informado no solamente en Cataluña, se metía en todas partes.
15: ¿Con quién? Ara bé, l'acusació diu que aquesta versió tampoc té proves suficients.
23: En los correos que se aportaron aquí no cuesta ningún trabajo efectivo ni no tenemos absolutamente nada.
15: Així que negocis a banda, l'altre gran tema és Andorra. Els fills insisteixen que els diners són l'herència de l'avi Florenci.
24: Enfrentamientos de mi abuelo con mi padre. Sufría por ver cómo su hijo dedicaba su vida y su economía.
25: Para los distintos proyectos culturales y sociales de país.
24: Estaba muy preocupado mi abuelo por la auténtica obsesión de mi padre por Cataluña.
15: No han mogut ni una coma de la versió de la família, que també va apuntalar al gestor andorrà del banc.
26: Me pregunté de qué era, me dijo que era una herencia que han recibido del avi, de l'abuelo.
15: Per tot plegat, la defensa dels Pujol insisteix que no hi ha proves suficients per condemnar-los.
27: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
15: I així enarbonen el principi bàsic del dret penal, indubio pro reo, en cas de dubte ha de prevaldre la presumpció d'innocència.
9: Mig any de judici resumit en minut i mig. Gràcies, Andrea Villòria.
15: A vosaltres.
9: L'altre directe del que estem pendents, a Girona, epicentre avui de les protestes dels mestres. I és que avui la vaga s'està fent a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, i hi ha el nostre company en Carles Couso a la manifestació davant la seu de la Generalitat de la ciutat de Girona. Carles, què està passant? Bona tarda.
0: Bona tarda, Joan. 8.000 persones, segons els sindicats, la meitat, segons la policia, s'han concentrat aquest matí pel centre de Girona. Fins fa pocs minuts, centenars de docents, també molts nens que han vingut amb els seus pares, es concentraven a les portes del govern de la Generalitat a Girona. A les acaballes ja d'aquesta manifestació estem ara. Ara grupets de mestres que comenten la jugada, la majoria dels que s'han manifestat avui vestits de groc, com és tradició, i molts amb flors de paper a la mà, grogues i negres, que han anat penjant per la ciutat, també a la paret de la seu del govern a Girona, jugant així amb un dels lemes de la convocatòria: no estem per flors, que li queda d'ullet clara el temps de flors de la ciutat de Girona. I entre els missatges dels docents, un de clar.
1: A tota la gent que diu que només ens manifestem pels diners,
2: que no és cert, és fals. El sou també hi és, però tot aquest malestar no és només pel sou.
1: Diria que vinguessin a veure un dia a l'aula quina és la realitat.
3: Doncs el que li diria és que estem lluitant pel futur de Catalunya.
4: El moment que entres a les aules trobes que no tenim recursos, que ens falten mans.
0: A la manifestació, crits també en contra de la infiltració de Mossos en assemblees educatives, unes assemblees que asseguren els docents gironins prepararan accions contundents per les pròximes setmanes. Diuen que si no hi ha acord, el curs no acabarà amb normalitat i que si no hi ha acord entre sindicats i govern, la vaga de tot el país convocada pel 27 de maig es traduirà en una escalada del conflicte i que a principis de juny tornaran a sortir al pati en forma de colònies per tothom. Això, Joan, això de sortir al pati en llenguatge de protestes docents ha volgut dir últimament tallar carreteres.
9: Doncs gràcies, Carles Couso, des de Girona. Ara mateix també s'estan acabant aquestes protestes que s'han produït a Vic o també a Manresa. Hi ha hagut talls també al matí en carreteres com la Nacional 2, la 2, la C66 i també al Bages, a la C16.
5: Pública i de qualitat.
9: De fet, aquesta carretera, la C16, encara està tallada ara mateix entre Sant Fruitós del Bages i Sallent. Avui hi havia la primera reunió per desconvocar les vagues, que en aquest cas, com dèiem, en aquest cas afecten avui la Catalunya Central i Girona. La Soledad Domínguez és a la Conselleria d'Educació. Com estàs, Sole?
7: Hola, Joan, bona tarda.
9: I tot i que la trobada ha acabat sense acord, que això ja s'esperava perquè era la primera, sí que totes les dues parts han quedat que tornaran a veure's dimarts que ve. L'important, la Generalitat obre la porta per primera vegada a millorar-los una mica més les seves condicions.
7: Sí, el departament assegurarà que explorarà els marges de l'acord que ja va signar amb Comissions UGT per intentar afegir noves propostes que millorin tant el desplegament de l'escola inclusiva com les condicions laborals dels mestres. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
11: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que em sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
7: I malgrat ho hem preguntat de totes les maneres possibles, Jiménez ha evitat concretar si aquestes millores laborals volen dir més sou o volen dir accelerar els increments que ja s'havien pactat pels pròxims anys. Això, precisament, que hi hagi millores salarials és una de les condicions que posen els sindicats per tornar a la taula de negociació la setmana vinent. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
28: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa, doncs, millores salarials, i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris i deixés la inclusiva fora.
7: En matèria d'inclusiva, el govern ha explicat als sindicats que al setembre hi haurà un reforç de plantilles amb 1 miler de professionals més, dels quals el 60% seran especialistes per atendre la complexitat, però els docents exigeixen també diners, nous complements o recuperació del deute pendent dels anys de les retallades.
9: Un d'aquests sindicats de professors, en aquest cas la CGT, Gràcia Soler, ja ha demandat aquesta infiltració de dues agents de la policia en una assemblea de docents. Ho ha portat als tribunals, tot després de titllar de totalment insuficients les disculpes del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que van qualificar-ho d'error.
29: No és una decisió de caràcter polític, és una maniobra operativa mal plantejada, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
9: Aquesta compareixença extraordinària d'ahir al Parlament, en què tota l'oposició menys el PP va criticar la infiltració i es va exigir la dimissió del director de la policia. Fins i tot ho van fer els socis de govern com Esquerra.
15: Sí, tant els sindicats com l'oposició ho troben insuficient i reclamen depurar responsabilitats.
30: Han de dimitir.
29: La resposta ha de ser molt més contundent.
31: Cal un gir de 180 graus.
32: S'han passat 3 pobles.
15: Interior, en canvi, confia haver tancat la polèmica després d'una setmana de malson, admeten fonts de la conselleria. Ahir la seva titular, Núria Parlon, assumia que aquestes infiltracions van ser un error.
6: error greu.
29: D'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
6: Fruit deia de la inèrcia operativa, el director de la policia Josep Lluís Trapero admetia també que aquesta acció,
8: doncs que no era oportuna o necessària,
6: per evitar que això es repeteixi, han anunciat canvis a la normativa de Mossos per restringir aquestes infiltracions en moviments socials que no suposin un risc.
8: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
6: I tot i que ahir la consellera
29: també estenc la mà, més enllà d'aquesta compareixença d'avui, als sindicats educatius.
6: Un d'ells, CGT, ha presentat avui una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el govern, Interior i la direcció de la policia catalana.
9: Bé, amb tot això, amb aquestes vagues a l'educació, l'oposició carrega contra el fet que Salvador Illa, el president de la Generalitat, sigui ara mateix de viatge als Estats Units, a Califòrnia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, acusa el president de ser reincident a l'hora d'evitar les crisis del país.
12: Aquest final de reunió sense acord demostra una vegada més aquesta falta de lideratge de la consellera Niubó. Tot això passa en un moment en què el president Illa torna a ser fora, és a Califòrnia. No és la primera vegada que en un moment de crisi el president està absent i, per tant, nosaltres reivindiquem aquesta manca de lideratge.
13: Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Ara són les 2:20. Els preus a Catalunya han pujat un 3% l'últim any. Segons les dades d'inflació publicades avui, l'IPC ha baixat una dècima respecte al març, el primer mes on es va començar a notar l'impacte de la guerra. Pol
14: Valero. Sí, al febrer i al gener la inflació estava al 2%. L'esclat de la guerra a Iran el va fer pujar sobtadament al 3,1% al març, però ara a l'abril l'escalada no només no ha continuat, sinó que s'ha moderat una mica. Això es deu a la baixada de la... Aquest mes, en canvi, els carburants i els combustibles continuen pressionant a l'alça pel bloqueig de l'estret d'Hormuz.
16: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, / Energia.
17: El cap li girava.
18: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
17: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
19: Factorenergia.cat.
17: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
13: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
30: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les 2. Hora 14, tenim força sol a la ciutat de Manresa. Això sí, avui les temperatures més baixes. Tenim en aquests moments 19 graus de temperatura, quasi 20, al centre de Manresa, Sant Domènec, amb una tarda de cels mig ennuvolats. Això sí, sembla doncs que els núvols seran més intensos aquesta tarda que no pas aquest matí, i s'esperen pluges aquesta tarda, però en punts del Berguedà al Lluçanès, i us on sembla que no arribaria en el Bages, avui, com dèiem, amb temperatures més baixes respecte a ahir. La notícia del dia és la vaga descentralitzada dels docents que avui és a la Catalunya Central. Les tres columnes de docents que aquest dijous al matí han sortit de Manresa, Sallent i Artés, han confluït al voltant d'un quart d'una a la C16, a Sallent, on han instal·lat taules i cadires per dinar i passar la tarda. Així, els manifestants han aixecat el tall de la C25 i volen mantenir el de la C16 durant unes hores. Els docents han portat paelles i graelles per coure la carn i tenen previsió vist fer diverses activitats, com ara un partit de futbol entre funcionaris, interins i també un concert. La protesta ha arrencat a les 9 del matí amb les columnes de docents a peu i en bicicleta. A la pancarta que encapçalava la protesta s'hi podia llegir "bloquegem-ho tot" i s'han sentit càntics com "les despeses policials per escoles i també hospitals". La Lídia Blanc és delegada del sindical de l'USTEC a la Catalunya Central i es mostra confiant amb la reunió que hi haurà aquesta tarda a la Generalitat.
31: El govern, que la consellera Niubó, doni un pas endavant i s'avingui a obrir negociacions amb els sindicats que quedem reclamant el que creiem que és just i que ens mereixem.
30: amb una vaga en què també hi ha una concentració i una reivindicació, com per exemple també hi han estudiants. L'Iris és una estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Pius Faniquer de Manresa.
1: He vingut perquè al final no sóc alumna de l'escola pública i considero que hem de tenir una educació digna per també poder tenir una democràcia digna i al final, a part d'indignar-me les condicions en què són tractats els professors, també m'indigna el fet que no se'ns escolti i que hi hagi milers de persones als carrers i el govern no reaccioni de la manera que creiem que s'hauria de reaccionar, perquè ara és amb els professors, també és amb la sanitat, i d'aquí uns altres dies doncs, serà amb altres temes que al final doncs, ens deixaran una mica al descobert davant de noves circumstàncies que puguin arribar.
30: Des de l'Assemblea de Docents al Bages subratllen que no es tracta només de sous i defensen que cal millorar la situació de les aules. Anna Vilà.
2: Jo crec que sí, que seguirem, i més fortes que mai. De fet, no ens estem renyint, portem moltíssimes vagues i està clar que no és un tema de sou, perquè nosaltres ens treuen molt diners per cada vaga que fem i no és això. No? Nosaltres tenim molt

0: Televisió del Berguedà.
1: Aquesta és la figura de l'àliga de la Patum de Berga, que es comercialitzarà a partir del dia 1 de juny. Està realitzada per l'empresa La Davallada i es podrà trobar a les botigues de la Fundació Horitzó del Berguedà. L'entitat tenia l'exclusivitat per la reproducció i comercialització de les figures de Patum. Fa dos anys van presentar un gegant nou, la que havia de ser la primera peça de la col·lecció, però l'entitat ha hagut de recórrer una fàbrica especialitzada per reduir costos i poder tirar endavant el projecte. Eva Sánchez, gerent de la Fundació Horitzó del Berguedà.
2: Vam intentar engegar, com sabeu, el tema de la col·lecció i poder comercialitzar, però se'ns feia molt feixuc, ni era una cosa que fem a la Fundació ni hi entenem, i per tant ens vam quedar amb l'intent del gegant, que ens va costar moltíssim, moltíssim. I una de les coses que sempre parlàvem era veure com podíem tirar-ho endavant, perquè la voluntat d'Horitzó sempre ha estat de que aquestes figures hi fossin tant a la botiga com a la comarca, sobretot com a joguines pels nens, no? Ha estat molt fàcil, amb Ajuntament, amb Davallada, i només podem dir que celebrem la presentació de l'àliga, que ha quedat moníssima, i que això vagi tenint una continuïtat en el temps.
1: Les figures estan fetes de goma en una fàbrica d'Alacant. El procés més complicat és la pintura per capes, donada la gran diversitat cromàtica de l'àliga, especialment a la corona, als peus del ballador i tot el cos. Ho explicava aquest matí Edgar Comas, responsable de l'empresa Davallada.
3: La corona té fins a 8 o 9 o 10 colors. Cada joia ha de tenir la seva mascareta per poder pintar cada color, així com els ulls, l'iris, la pupila i tots els detalls de la peça.
0: L'home acusat d'agredir sexualment de manera continuada una dona amb discapacitat psíquica i d'enganyar-la per aconseguir material pornogràfic el 2023 a Rajadell té oberta una altra causa per presumptament narcotitzar una altra jove per abusar d'ella, segons explica el diari Regió 7. L'home, que en el moment dels fets era mosso d'esquadra a la comissaria de Manresa, està acusat de drogar la filla de la seva llavors parella per agredir-la sexualment. Els Mossos van descobrir que hi havia una segona víctima quan van fer una anàlisi del seu mòbil en el marc de la recerca de la causa que ara s'està jutjant, i van descobrir fotografies d'índole sexual amb una altra dona. La Fiscalia demana 27 anys de presó, així mateix també demana per l'acusat un ordre d'allunyament i la prohibició per a comunicar-se amb la víctima durant 10 anys, una vegada complerta la pena privativa de llibertat, així com també una indemnització de 60.000 euros. I ens anem a Fonollosa, perquè aquest municipi es queda aquest estiu sense les vesprades a l'Alzina.
4: Omplint les nits d'estiu de música, cultura i màgia, les vesprades sota l'Alzina de Fonollosa faran una pausa aquest 2026 i no celebraran la seva edició habitual. La comissió organitzadora ha explicat que ha arribat el moment d'aturar-se per repensar el futur del festival, marcat pels canvis en el panorama cultural, les dificultats logístiques i el desgast acumulat després de tants anys de dedicació. Només la pandèmia havia interromput fins ara una trajectòria que va començar l'any 2007. El festival va néixer amb la voluntat de crear una proposta cultural única al voltant de l'Alzina centenària del Mas Querol, convertint-se amb els anys en una cita molt estimada i especial pel territori. Tot i aquesta pausa, els impulsors deixen clar que no és un adeu. Durant aquests mesos volen escoltar idees, explorar nous formats i imaginar com mantenir viva l'essència de les vesprades sota l'Alzina, adaptant-la als nous temps i a les possibilitats actuals. Una aturada per respirar, reinventar-se i mirar cap al futur sense perdre la màgia que ha fet del festival un espai tan singular.
0: I el Covisa Manresa ja ha començat a definir la plantilla de la temporada 26-27 amb dues primeres peces confirmades. D'una banda, a 6 boquers ha renovat i afrontarà el seu 14è curs al primer equip després d'una temporada marcada per les lesions, però en què ha tornat a demostrar el seu olfacte golejador. D'altra banda, el club també ha anunciat el retorn d'Àlex Tàrrega Terri al conjunt manresà. Tots dos es converteixen en els primers noms confirmats del nou projecte que dirigirà Xavi Santaella la temporada vinent. Són 2:45. Molt bona tarda.
5: Sí que la notícia i los focos no van a estar casi en el terreno de juego, sino en la grada. Antón Meana, què tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
5: Meana, y todos muy pendientes de cómo va recibir la afición a Florentino Pérez tras la rueda de prensa del martes.
7: Sí, en el club piensan que la entrevista que dio en La Sexta ayer calma un poco los ánimos. Es verdad que hay un sector

0: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
2: Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, el 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
1: Dissabte a partir de 8:45 del vespre, Baxi Manresa, Casa de Montsaragossa.
2: Amb el patrocini de...
1: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
3: Aquest cap de setmana arriba la Fira de l'Ascensió a Manresa. Els dies 15, 16 i 17 de maig, la ciutat s'omple d'artesania, comerç, gastronomia, música i activitats per a tothom. Vine a comprar, tastar i gaudir d'un cap de setmana únic. Participa en sortejos i viu el millor ambient amb la UBIC Manresa Comerç. T'hi esperem!
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.

Bona tarda. Comença Aires de Catalunya, el programa d'informació sardanista i cultura popular a Ràdio Manresa. I començarem amb una sardana que va dedicada a la senyora Maria Teresa Puig, que aquesta setmana celebrava el seu aniversari. Per ella, la sardana de Dolors Viladrich, un sentiment que ens interpreta la Cobla Montgrins.

era la sardana Un sentiment que va compondre Dolors Viladrich i que ens ha interpretat la Copla Montgrins i que anava dedicada a la senyora Maria Teresa Puig amb motiu del seu aniversari. I bé, comencem ja en aquest programa, després de sempre, la sardana dedicada o demanada, amb notícies. L'obra del Ballet Popular tanca una etapa daurada deixant un llegat immens a la cultura catalana. L'entitat que celebrava el seu 75è aniversari l'any passat garanteix la continuïtat de les seves activitats emblemàtiques a través de l'agrupament d'Esbarts Dansaires i Som Sardana. Aquest és el titular de la notícia. L'obra del Ballet Popular ha anunciat que ha arribat al final del seu viatge després de 3 quarts de segle de servei ininterromput a la dansa i la música tradicional. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció del deure complert, havent teixit una xarxa associativa indestructible i assegurant que el seu patrimoni cultural continuï viu en mans de noves institucions. La decisió arriba en un moment de transició dolça. La junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez i Soriano, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió, s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'Aplec d'Esbarts a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, que ja l'ha organitzat enguany, mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Son Sardana. Aquesta sessió de testimonis garanteix que el maig i l'octubre continuïn sent cites ineludibles. 75 anys d'història i un tresor documental. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada un petit tresor, un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. El president de l'obra del Ballet Popular, en Joan Gómez, ens diu: «L'obra del Ballet Popular ha estat motor de la dansa i la sardana, tot recolzant la nostra cultura i identitat en els moments més foscos i durs de la dictadura. Marxem amb la tranquil·litat de saber que el nostre llegat està en les millors mans possibles». Gràcies a la previsió de la Junta, aquest fons està recent a disposició dels investigadors. L'Arxiu Sardanista es troba Músics per la Copla, a Sabadell, i ara també les partitures de dansa, mentre que l'arxiu coreogràfic romandrà amb l'Aplec d'Esbarts Dansaires. També l'arxiu històric, amb les claus de les ciutats pubilles i medalles commemoratives, es manté com a testimoni de la vitalitat de la institució a Som Sardana. L'obra del Ballet Popular plega, però no desapareix, perquè el seu llegat és un recordatori que la cultura d'un país es construeix amb la generositat d'entitats com aquesta. I tornem a la música. El diumenge passat tenia lloc precisament aquest 69è aplec d'Esbarts a Montserrat i nosaltres escoltarem una sardana dedicada a Montserrat, la que va compondre Antoni Pérez Molla, que es titula A Montserrat, i ens la interpreta La Flama de Farners.

era a Montserrat, de l'Antoni Pérez Molla, que ens ha interpretat la copla La Flama de Farners. I us hem de parlar també de les beques, de la beca Francesc Pujol. S'ha posat en marxa la primera edició de les beques Francesc Pujol, una iniciativa que neix per potenciar la recerca i la difusió del patrimoni musical català conservat al Centre Professional de Dansa. Aquestes ajudes es divideixen en dues categories, la modalitat A, centrada en treballs de final de grau o de màster, i la modalitat B, adreçada a investigacions de nivell doctoral o postdoctoral. L'objectiu final és aprofundir en la història de la música a Catalunya, completar la catalogació de peces clau, incentivar la recuperació d'obres de compositors i intèrprets per a la seva futura edició i interpretació. Aquestes beques reten homenatge a la figura de Francesc Pujol i Pons, compositor i musicòleg, que nasqué a Barcelona i morí també, nasqué el 1878 i morí el 1945. I va ser una peça fonamental en la salvaguarda de la cultura musical del país. Des que va assumir la direcció de la Biblioteca de l'Orfeó Català l'any 1901, Pujol va treballar incansablement per crear un fons documental de prestigi internacional. Gràcies a la seva tasca, la institució custodia actualment un llegat excepcional de manuscrits impresos que recorren tota la història de la música des de l'edat mitjana fins al segle XX. I aquest any, el professor de música del Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre Albert Fontelles ha estat distingit amb una de les primeres beques Francesc Pujol, una iniciativa impulsada pel Centre de Documentació de l'Orfeó Català. Aquest premi el dona el Centre de Documentació de l'Orfeó Català, que abans he parlat del Conservatori Professional de Dansa, però no. El Conservatori Professional de Dansa és on és professor de música l'Albert Fontelles i Ramonet, el que ha obtingut la beca Francesc Pujol. Bé, doncs, com dèiem, la iniciativa és impulsada pel Centre de Documentació de l'Orfeó Català per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català. El projecte presentat per Albert Fontelles, Francesc Pujol i la sonoritat del noucentisme, la música per a copla en el seu catàleg d'obra, ha estat reconegut per la modalitat B amb una dotació de 5.000 euros. Les beques que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català. Albert Fontelles és doctor en musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i graduat en interpretació per l'Escola Superior de Música de Catalunya. Actualment és docent també de l'ESMUC i de del Conservatori Professional de Dansa, com hem dit, i és flabiolaire de la Copla Marinada. I bé, tornem a la música i escoltarem una sardana que va compondre en Francesc Pujol. Està composta per dues coples. Es tracta d'Esplendorosa i ens l'interpreten la Bisbal Jove i la Marinada.

0: Sardanes de lluïment, sardanes obligades.
1: Avui escoltarem una sardana d'en Lluís Buscarons, que és de lluïment de flabiol. Es titula Ocellets enjugassats i ens interpreta la ciutat de Girona i el flabiol solista Òscar Sánchez.

Òscar Sánchez. I anem a entrar ja en el que seria agenda d'aquest cap de setmana. Bé, primer us parlarem de l'aplec de Figueres que celebrarà aquest proper diumenge, 17 de maig, el número 65è plec de la Sardana de Figueres, i el qual tindrà lloc a la Rambla amb sessions de matí i tarda, començarà a 2:15 al matí i a la tarda 4:45, i les cobles que intervindran seran la Montgrins, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Bisbal Jove. Enguany es gaudirà de dues estrenes, Empordà Lluminós d'en Josep Antoni López Álvarez i La Volta a l'Estany d'en Josep Font i Font. Hi haurà també la reestrena Albert i Rafel d'Estanislau Puntí al Cine. La sardana de conjunt del matí serà Colla Figueres de Jaume Cristau Boronet, mentre que la sardana de conjunt de la tarda serà l'aplec de Figueres de Florenci, Mauner i Marimon. Pel que fa als actes previs, demà divendres 15 de maig a les 11 del matí tindrà lloc una trobada sardanista escolar amb la participació de la Copla Vila de la Jonquera. Serà a la Rambla. I prendrem part un total de 450 alumnes dels centres educatius Institut Ramon Muntaner, Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallach, Salvador Dalí i Maria Àngels Anglada. Aquesta activitat és una iniciativa dels professors Mercè Martí i Jordi Batlle de l'Institut d'Ensenyança Secundària Ramon Muntaner. En quant al dissabte 16 de maig, a les 6 de la tarda, hi haurà el tradicional concert de vigília de l'aplec amb la Copla Ciutat de Girona a l'Auditori dels Caputxins. Aquest concert tindrà una segona part dedicada a commemoracions destacades de compositors com el 125è aniversari del naixement del figuerenc Joan Llong Batlló, la cloenda del 150è aniversari del naixement i el centenari de la mort d'en Juli Garreta i Arboix i el 150è aniversari del naixement de Pau Casals de Fillo. Finalment, durant la roda de premsa es presentarà el cartell oficial del 65è aplec dissenyat per l'alumna Nicole Costa de l'Institut Alexandre Deulofeu. I bé, tornem a la música i ho farem amb una sardana dedicada a Figueres, que de fet en té moltes de Figueres, de sardanes dedicades. Hem escollit Figueres Vila Real, que va compondre en Domènec Moner i que ens interpreta la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

era Figueres Vila Reial d'en Domènec Moner, que ens ha interpretat la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I us hem de parlar d'una doble ballada de sardanes que tindrà lloc aquest dissabte a la tarda a Manresa a partir de 5:45 de la tarda a la plaça Sant Domènec. Les coples seran primer la Verga Jove i després la Cobla Principal de la Bisbal. La Verga Jove ens interpretarà les següents sardanes: Aura d'Altura d'en Conrad Saló, L'Home dels Mil Somnis d'en Nevat, de l'Iniana d'Agapit Torrent, Com la Neu Blanca d'en Josep Cassú, Redeus Jove, de Carles Santiago, El Golfet, d'en Ricard Viladasau, Destapem el 60, de Joan Jordi Beumala, Santa Pau, de Josep Saderra. Llavors, tocaran una de conjunt amb les dues cobles, que serà Manresa, capital de la sardana, de Laia Giral Torres Cassana, la compositora manresana. Seguirà la Principal de la Bisbal amb Els Primers 100 Anys, de Joan Lluís Moraleda, a Guissona, d'en Joaquim Serra, Dubte, del mestre Puigferrer, Només a un pas, d'en Jordi Molina, Badalona 2007, després de Crist, d'en Marc Timón, Galanesa, d'en Nevat, Una de curta i balladora, de Jordi León, i Ara és l'hora, de Banyuls, d'en Joan Jordi Beumala. Recordem que serà aquest dissabte doble ballada a Manresa, que és la Fira de Manresa, una doble ballada per la Fira, a partir de 5:45 de la tarda, amb la Verga Jove i la Principal de la Bisbal. I ara escoltarem una de les sardanes que es podrà ballar aquest dissabte a la tarda. Es tracta del Golfet, d'en Ricard Viladasau, amb la Cobla Principal de Cassà, en aquest cas.

La principal de Cassans s'interpretava la sardana d'en Ricard Viladesau al Golfet, una sardana que es podrà badar aquest dissabte a la tarda a Manresa, a la plaça Sant Domènec. I bé, el diumenge tenim molts esbars, concretament a Manresa, parlo de Manresa. A la plaça Sant Domènec de Manresa, a les 11, hi haurà la quarta roda d'esbars Catalònia de cossos de dansa. Com hem dit, serà a la plaça Sant Domènec de Manresa. A partir de les 11 intervindran el Casal Cultural de Dansaires Manresans, que són els anfitrions, i també l'esbar Jove de Navàs i l'esbar Monistrol d'Ensaire. Però hi ha la festa del castell, també el parc de Puigterrà, la 11a festa del castell, i a les dos quarts d'11 hi haurà una mostra de danses a càrrec del Casal Cultural de Dansaires Manresans. Evidentment seran altres accions de l'esbar, perquè el cos de dansa estarà a la plaça Sant Domènec. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Conservatori, el grup de dansa Cor de Catalunya estrenarà Bruixa, un homenatge a totes les dones anònimes que al llarg de la història han fet avançar i millorar la seva situació prenent decisions difícils enfront la societat que prejutja i condemna. Les dones lluitadores supervivents, defensores de drets que han estat silenciades i sotmeses. Però Bruixa no és una denúncia, sinó que pretén fer reflexionar d'on venim i cap on volem anar i fer-nos emmirallar en el passat per adonar-nos-en de com ha canviat el discurs sense variar el missatge que transmet. Quasi una hora de dansa, 30 dansaires, 5 històries en 5 moments històrics, 60 minuts de música creada pel Cesc Badia, que ha sabut copsar nota a nota l'essència de cada moment per ser ballada i explicada. Un vestuari especialment pensat per donar personalitat a cada membre del cos de dansa, a cada personatge. Tot plegat, recollit en una coreografia de Mònica Clarena, pensada, ideada i creada per ser explicada, per ballar històries que un dia van passar i que gràcies a elles hem arribat on som. Aquí estem per continuar la lluita, junts i conscients de què ens hi juguem. Recordem que és aquest diumenge al Teatre Conservatori a les 6 de la tarda, el grup de dansa Cor de Catalunya que estrena Bruixa. I tornem a la música per escoltar Dansaires Manresans, una sardana d'en Francesc Joanola.

era la sardana dels Aires Manresans que va compondre en Francesc Joanola. I ens queda un acte per diumenge a la tarda que no és de sardanes, però és de la Unió Musical del Bages. Diumenge 17 de maig, al cobert de la màquina del Batre de Sant Fruitós de Bages, la Unió Musical del Bages estrenarà repertori, una barreja de clàssics de banda i música popular. Escoltem a la Unió Musical del Bages amb una sardana d'en Damià Rius, Remembrança, que incorpora la tenora d'en Josep Antoni Sánchez.

Era remembrança una sardana d'en Damià Rius que ens ha interpretat la Unió Musical del Bages i amb la tenora d'en Josep Antoni Sánchez. Fem una agenda, destacarem bàsicament concerts i aplecs. Per demà divendres, a Sitges, a les 8 del vespre, hi ha un concert amb la Cobla Maricel als Jardins del Retiro. A Vandellós, a les 10 de la nit, un concert Jota Cobla amb Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries i la Cobla Reus Jove, serà el pavelló esportiu. Per dissabte hi ha l'aplec de Mollerussa a partir de les 10 del matí amb les Cobles La Salvatana i Bellpuig Cobla. També hi ha aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera a les 6 de la tarda a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Banda del Col·legi de Santa Maria i la Principal del Llobregat. A Riudecanyes també hi ha un concert a la Societat Recreativa a partir de les 4 de la tarda amb la Cobla Reus Jove. També hi ha el concert de Figueres, que ja us n'hem parlat, a l'Auditori dels Caputxins a les 6 de la tarda amb la Ciutat de Girona. Un concert a Flix a les 7 de la tarda amb la Cobla Reus Jove al Sindicat de Flix, amb motiu de la celebració dels 75 anys de l'agrupació sardanista de Flix. Hi haurà l'estrena 75è aniversari del Miquel Àngel Cordero i Charles. Un concert Terra de Monestirs a Flaçà, a 7:45 del vespre, al pavelló polivalent, amb la Cobla La Flama de Farners. Recordeu també la doble ballada de sardanes a Manresa. I tornem a la música i escoltarem una altra de les sardanes que interpretaran, en aquest cas de conjunt, aquest dissabte de la tarda a Manresa. Manresa, capital de la sardana, de Laia Giral Torrescassana.

A Manresa, capital de la sardana, que va compondre Laia Giralt Torres Casanas. Se'ns acaba el temps i encara tenim una mica d'agenda. Per diumenge, la plec de Figueres a 11:15 i a 16:45 de la tarda amb la Montgrins, la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Bisbal Jove. Serà la Rambla de Figueres. També hi ha plec a Sitges, al Jardí de l'Hort de Can Fals, començarà a 11:00 i seguirà a 16:45 amb les Coples Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. A plec Vila de Riudoms, a l'Ermita de Sant Antoni de Pàdua amb les Coples Mediterrània i Reu Jove. A plec a Torelló a 16:00 de la tarda amb la Bellpuig Coble, Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Serà als Jardins de Vicenç Pujol. Ballades destacables per diumenge, Igualada a la plaça de Cal Font, Coble Terres de Marca, Quintet de Coble a partir de 11:15. I a Navàs a la tarda al Pavelló de Sant Jordi a 16:45 amb la Coble Viladolesa. Pel dilluns 18 de maig hi ha el concert al Casino L'Aliança del Poble Nou a les 7 de la tarda amb la Principal del Llobregat. Gala de l'Audiència 1, Premis Preludi. La categoria Audiència posa l'atenció en la connexió amb el públic. De fet, les sardanes que interpretaran en directe seran les següents: a Montserrat Caupena, d'en Jordi Molina, Noces de Tardor, d'en Dani Gasulla, Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro, Entre Cel i Verd, d'Aurora Vicentini, La Nit d'Or, d'Antoni Mas, amb la participació dels mateixos compositors. Com hem dit, la Principal del Llobregat serà l'encarregada d'interpretar cada sardana i hi haurà també l'actuació de l'Esbar Som Riu d'Or, de Sant Fruitós de Bages, que ballarà la sardana Frisança, de Juli Garreta. I per dimecres hi ha el concert Gala de l'Audiència número 2, també la Casino L'Aliança del Poble Nou a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà dues coples, la Principal del Llobregat i la Montgrins. I les sardanes seran l'Andreu de Gramenet, d'en Jordi León, per tant, Dolços Moments, de Joan Droguet, Marta i Lluís, de Marçal Muñoz, Davi Sanetes, de Martí Delgado, Galanesa, d'Anna Abad, amb la participació dels mateixos compositors. I la copla, la Principal del Llobregat, interpretarà cada sardana. Comptaran amb l'actuació de l'Esbar de Rubí, que ballarà la sardana a Sant Martí del Canigó, de Pau Casals. I no ens queda més temps i ens acomiadarem amb la sardana Navassencs, sardanistes d'en Jaume Conangle, que ens interpreta la Verga Jove. Fins dijous que ve. Adéu-siau, amics.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Ramon Miravet i Victòria Pagès. I després, vist per sentència el judici als Pujol i l'estat del govern de Salvador Illa amb la vaga de professors i la crisi als Mossos. Fem oasi polític amb Joan Serra i Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Com condensar tot l'univers de Mercè Rodoreda en 1.300 metres quadrats? Com explicar i connectar amb l'art la seva part lluminosa i també la seva part fosca? Queden exactament 11 dies perquè tanqui les portes l'exposició Rodoreda un bosc, al CCCB. Al balcó hem pogut recórrer aquest espès bosc amb la seva comissària, la Neus Penalba, que ens ha obligat a netejar la mirada d'una Rodoreda que va ser tractada i valorada injustament en molts moments, com ella ens explica. Ara és el moment de veure-hi totes les capes. Avui, Mercè Rodoreda i Neus Penalba al balcó.
1: Hi ha 6 àmbits, innocents, desig, quanta guerra, cases i carrers, metamorfosi i ànima. Però abans tenim una petita introducció, que és el que podem sentir aquí. Entrem al bosc amb el viatge al poble de les nenes perdudes. No sé si el coneixeu, és un conte que ella escriu i publica el 1980, 2 anys i mig abans de morir, al recull Viatges i flors. Aquest conte parla d'unes nenes que són presoneres d'un bosc. El viatger se les troba i cadascuna ha estat cridada i hipnotitzada per una flor i no poden tornar. I el viatger els hi diu: jo us podria acompanyar a vosaltres al poble, si voleu. Aquí, per exemple, tenim la pel·lícula Madame D, de Max Ophuls. Aquí és un exemple de plagi, directament. La primera pàgina de Mirall trencat és un plagi d'aquesta escena, però canvia la trama.
2: Es que tan ellos equipes de tenir el lendemain notre mariage.
1: Una gran senyora va apenyorar una joia, a vendre's una joia al joier, una joia que li ha regalat al marit. Aquesta altra escena també la trobem a Mirall trencat, que és quan el senyor Valldaura li signa tot el carnet de balls, no? Li compone tot. Rodoreda, encara no ha publicat Mirall trencat, l'envia un premi. L'envia el Premi Immortal de Girona, als anys 70. Per tant, ja és una autora molt reconeguda i famosa a Catalunya. Ha tingut èxit amb La plaça del diamant, que s'ha traduït a l'anglès, al francès, a l'italià. I, a més, ha guanyat 3 premis amb El carrer de les camèlies. I Obiols fa poc que ha mort. Envia Mirall trencat aquest premi, no el guanya, però és que a sobre el jurat li retorna amb el títol tatxat, amb una dona separada i tatxat el seu nom i posat Armand Obiols, o Joan Prat, que és el nom original. Per tant, quan em deia, no, l'equip d'exposició, no podem posar allò del Bernil perquè és horrible, perquè dic, bueno, hem d'historiar també com se l'ha considerat en aquest país. O sigui, Mirall trencat és la millor novel·la que es publica a Catalunya en tot el segle XX. I li fan això. Sí,

Tornant a l'estil, ja que La mort i la primavera no és un bolet en la producció de Rovireda, tornem-hi. La primera frase. De vegades pensava en el que devien fer el sol i la lluna quan eren petits. Si només llegim això, ai, Rovireda és cursi, sembla un conte infantil. Però bé, seguim i es va tornant més fosc. Això és el que fa, és l'operació que fa, no? També amb els títols de les obres, Colometa, i després el que et trobes, no? Flors i viatges i flors, no? Sembla flors i violes. I després et trobes coses terribles, no?

0: Arribem aquí amb aquesta instal·lació, li vaig dir a l'arquitecte, vull un toll i vull núvols, i que el toll reflecteixi els núvols. Això és el final de la plaça del Diamant, no? Per què aquest final? Els tres pròlegs que va escriure Rodoreda, els tres pròlegs cita això. I no és perquè, no és una repetició inconscient, evidentment. Jo crec que és una idea, ens està dient, van 26 edicions a la plaça i no l'heu entès, no? Sí, Rodoreda sempre és els dos pols oposats de la creació i és com, la seva literatura és com un metrònom boig que va d'una a l'altra, no? I no l'hem entès prou bé.
1: Si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per Tots Sants.
0: Després vaig estudiar literatura comparada i quan ja havia acabat els estudis vaig començar a llegir La plaça del Diamant, Per gust, El carrer de les Camèlies, i pensava, hòstia, això és molt bo. I ja tenia el bagatge, no?, de teoria i literatura comparada, però a la UB semblava aleshores que no fos cool, no?, llegir Rodoreda, perquè era una cursi. I quan ja vivia a França, estava treballant, zero interès, de ser especialista en Rodoreda. El que em va passar és el 2011, això ho he explicat en alguna entrevista, vaig tornar i vaig anar a la Biblioteca de Romàniques perquè volia llegir O quanta, quanta guerra, Jardí vora el mar, els contes, em faltaven coses per llegir. I vaig veure La mort i la primavera i dic, hòstia, que estrany, no he sentit a parlar mai d'aquest títol, perquè el 2011 no existia La mort i la primavera, no? I el vaig agafar en préstec i bé, el setè capítol, que és quan el protagonista veu el pare que es fica dins l'arbre, hòstia, em va agafar un atac d'ansietat. No m'ha passat mai a la vida i no entenia què em passava. I vaig pensar, això ho ha escrit la Rodoreda? Perquè és molt, molt diferent, no? I després vaig pensar, quina pregunta més idiota m'acabo de fer. I llavors vaig pensar, qui m'han explicat a mi que és Mercè Rodoreda perquè jo m'acabi de fer aquesta pregunta tan idiota? I a partir d'aquí es va iniciar, clar, era el 2011, imagina't, he estat 10 anys estudiant-la perquè no sabia què dir sobre La mort i la primavera, és tan estrany, tan difícil, no? M'ho vaig llegir tot, era quan vivia a França, anava molt a museus, és com tot té una justícia poètica, no? Aquests 10 anys de procrastinació van servir-me a mi també molt per tenir referents i poder explicar-la d'una altra manera. I res, a partir d'aquí vaig pensar, com pot ser que això que és tan bo no sigui conegut a Catalunya i que l'haguem vista tan malament. Llavors el 2017 va haver-hi el furor, La mort i la primavera, jo em volia tirar per la finestra perquè no havia acabat, però en realitat va ser positiu també perquè jo necessitava uns anys més per dir el que havia de dir, per investigar, i si ho hagués fet abans hauria parlat d'una novel·la que no coneixia ningú, no?
2: Neus, quan has hagut de trucar als museus per tenir un xagall, bueno, de Chirico, sí, tenir un Goya, això com... Clar. Que els explicaves tota la història?
0: Clar, moltes vegades, o sigui, normalment això ho fa l'equip d'exposicions. El que passa és que aquesta expo és tan de tesi. I com expliques que vols un xagall al costat d'un de Chirico, d'un Goya o d'un Dubuffet i que estàs parlant de Rodoreda, no? Llavors, molts dels préstecs el que feien és... Em passaven... o sigui, jo havia de completar la carta de préstec justificant en anglès o en francès o en castellà o en català, amb el manac ens ha deixat molta cosa també, perquè allò era absolutament... O sigui, perquè necessitava un crenac, al final el crenac no el vaig aconseguir, no? Però sí, era... Bueno, jo tenia molt clar perquè el volia i ho explicava.
2: M'ha quedat molt clavat quan deies, és que a vegades m'acusen de que és una exposició massa fosca. Jo, que m'has ajudat amb aquesta visita personalitzada que ha estat un plaer, he netejat la mirada. Per què t'acusen de massa fosca?
0: Bueno, crec que és per aquestes idees rebudes, no?, que tenim de que Rodoreda és dolça i que tota la foscor, la negror, la va concentrar La mort i la primavera. I no, ella mateixa ho deia, no?, una carta inèdita que exposem a la Susina Amat, que era la seva millor amiga. Ella li diu, no has entès el meu conte, semblava de seda, no és un àngel del cel, és l'àngel de la mort. I li diu, Susina, tot el que jo escric és fosc, com la gola del llop. Rodoreda és fosca i és molt lluminosa, però la foscor està en el tema i la llum està en l'estil. Per tant, bueno, no és que m'acusin, crec que ha rebut molt bones crítiques, però potser ha xocat i es parla molt del jardí tenebrós. O... Jo no crec que sigui tan tenebrós, o sigui, també he intentat buscar la llum, però bé, potser... És difícil, perquè ja era una mestra de l'harmonia de contraris. I clar, trobar aquest equilibri expositivament, d'aconseguir aquesta harmonia de contraris, no sempre és fàcil. El que hi ha és un judici moral per la seva vida, perquè com a dona no encaixa amb el que s'esperava d'ella, i com a escriptora tampoc. En aquella època s'esperava de les escriptores que escrivissin només sobre flors i violes, ella no ho fa, sobre sentiments, sobre... Llavors el que fan és com que la Colometa és una dona casada, dona a fer feines, acusar-la de cursi, tot i que no és, no és una novel·la cursi ni molt menys, i és un gran cant col·lectiu a Catalunya, no?, a través de la Colometa. I quan dic que la van entendre massa bé, jo crec que també hi havia un punt d'enveja d'aquesta senyora en permanent, blanca, que parla de flors i amb aquesta veu aguda, no?, que no és la idea d'escriptor que es tenia a l'època. Com pot ser que escrigui tan bé, que sigui tan bona, no?
2: Per acabar, surts d'aquí amb ganes de llegir o rellegir. Digue'm, 1, 2, 3, que per on s'ha de començar?
0: Bé, és difícil. Crec que cada lector ha de tenir llibertat de descobrir-la d'una manera o una altra, però, per exemple, Viatges i flors és una delícia i et trencarà tots els esquemes que puguis tenir sobre Mercè Rodoreda. Era també el llibre preferit de Rodoreda, deia que era... Viatges i flors és un somriure, deia, i és el que salvaria d'un incendi. Però rellegiria La plaça, és una novel·la que si només l'has llegit a secundària guanya moltíssim. Jo l'he llegit moltes vegades i mai m'ha emocionat tant una novel·la. O sigui, hi ha una tendresa, no?, una delicadesa i a la vegada un horror a La plaça de Liamant. Mirall trencat és una novel·lassa que, si no, no per la trama només o per tot el joc intertextual, sobretot com està escrita, no? L'estil de Mirall trencat és una obra mestra.
2: Home, i el teu, no? El que has estudiat,
0: sí,
2: més.
0: Sí, La mort i la primavera. El que passa que La mort i la primavera...
2: Ja has d'arribar havent llegit...
0: No, no tens per què. Pots llegir el primer La mort i la primavera, però és per gent valenta, La mort i la primavera, i sí, bueno, jo he escrit per acompanyar els lectors una interpretació, per portar-los una mica de la mà. També els contes els reivindico, no? Sobretot el Recull la meva Cristina i altres contes, que és magnífic.
2: No acabaríem mai. Moltíssimes gràcies, Neus Penalba, ha estat un plaer passejar i fer la visita amb tu, un honor.
0: Gràcies a vosaltres, molt agraïda.
2: Que vagi bé.

0: a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què ha passat i què recollim del dia?
2: Els Mossos investiguen un professor de Barcelona per abusar sexualment de nenes menors d'edat. L'home ha estat apartat de l'escola i també els donava alcohol i drogues. Els detalls els té l'Andrea Villòria.
3: L'acusat és un home de 41 anys a qui els Mossos atribueixen els delictes d'assetjament sexual per contactar amb nenes menors d'edat, alumnes seves fora de l'aula, i forçar trobades amb elles. També se l'acusa d'un delicte contra la salut pública perquè, segons les víctimes, el docent els oferia alcohol i drogues. A principis de curs, les famílies d'aquest centre educatiu de Ciutat Vella van avisar els Mossos, que van obrir una investigació, van recopilar el testimoni de mitja desena de víctimes i van acabar detenint l'acusat a casa seva a Sants Montjuïc el 30 d'octubre de l'any passat. Ara la investigació segueix en marxa amb el presumpte pederasta apartat ja de l'escola.
2: I dues morts laborals a Catalunya en poques hores. Dos homes han perdut la vida mentre treballaven. En el primer cas, un home de 64 anys que ha caigut des de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial de Sant Pere de Ribes. I a la ràpita, l'home de 56 anys que ha perdut la vida ha caigut d'una teulada que s'ha esllavissat. Avui hem conegut que en 9 de cada 10 accidents laborals mortals que es van investigar l'any passat, les empreses incomplien les mesures de seguretat. Són dades de la Inspecció de Treball de la Generalitat. Laura Freixas n'és la directora general.
4: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat.
2: I la notícia del dia és a l'Audiència Nacional. 14 anys després que es destapés la fortuna a Andorra, avui finalment ha quedat vist per sentència el judici a la família Pujol.
5: Bueno, pues, visto para sentencia.
2: I amb aquests riures finals, el jutge José Ricardo de Prada s'ha acabat aquest judici. Sobre la taula, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó. Repassarem a l'Oasi Polític amb en Joan Serra i en Miquel Noguer a partir de les 8. També repassarem les negociacions entre Conselleria d'Educació i els sindicats de mestres en la primera reunió que han tingut avui, en què la Generalitat obre la porta a millorar una mica més les condicions laborals dels professors.
6: Tenim un acord suficientment ampli i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
2: Recordem que segueixen les vagues. Avui Girona, Catalunya Central, demà Lleida, el Pirineu i l'Aran, dilluns el Barcelonès, i ja dimarts hi haurà una nova reunió. Aquí els professors esperen una mica més del que se'ls ha ofert avui.
7: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
8: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
2: I el sindicat CGT ja ha presentat als tribunals una demanda contra la infiltració de policies en una assemblea de mestres. En l'escrit presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els denunciants reclamen tota la documentació d'aquesta infiltració, des de qui va donar l'ordre, la informació i els informes elaborats pels agents, així també com es demana identificar els policies que van idear l'acció. Mireia Salazar és l'advocada.
9: Amb agents que anaven de paisà, amb agents que no es van identificar com agents policials i es van identificar com a docents del Departament d'Educació, sent, per tant, no, una identitat falsejada, suposa una vulneració d'aquests drets fonamentals que
2: existeixen. Recordem, doncs, que avui aquestes vagues continuen a Girona, Catalunya Central, demà Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, com hem dit. I la imatge del dia, a la Xina. Marxes militars i nens onejant banderes per rebre Trump avui a Pequín en la primera de les dues jornades de visita oficial del president dels Estats Units al gegant asiàtic. És la primera d'un president nord-americà en 9 anys. Trump s'ha reunit amb el president Xi Jinping al Gran Saló del Poble. És l'edifici reservat per les grans ocasions i un dels principals temes sobre la taula, Taiwan. Aquesta illa autogovernada que Pequín considera una part irrenunciable del seu territori, mentre que els Estats Units li donen suport militar. I avui el que ha dit el president xinès és que una mala gestió d'aquest contenciós pot provocar un conflicte entre les dues potències, entre Xina i els Estats Units, i que la independència de l'illa és incompatible amb la pau a la regió. I una última cosa, el Regne Unit. El futur del primer ministre Keir Starmer continua a l'aire. Un diputat laborista acaba de renunciar al seu escó per deixar pas a l'alcalde de Manchester que l'ocupi, Andy Burnham, perquè seria un candidat que genera més consens dins el partit per substituir el primer ministre. Tot i això, al matí recordem que ja havia demitit el ministre de Sanitat, Wes String, un altre dels que s'espera que li disputin el lideratge. Caldrà veure qui pot aconseguir 80 diputats que són necessaris per posar en marxa el mecanisme de destitució de Keir Starmer.
1: Teje, graderia del balcó, com estàs?
10: Hola, Anna Puigvoltes.
1: Que avui tindrem mirada estràbica, no? Perquè tenim el Girona, que necessita guanyar sí o sí a la Reial Societat, i després el Madrid.
10: Avui la notícia és que no parla Florentino Pérez.
1: Clar.
10: Perquè, és a dir, abans d'ahir la notícia que parlés, perquè no ho fa mai.
1: Ja, però no parem de parlar de Florentino Pérez.
10: Vam passar d'un extrem a l'altre, avui la notícia és que no hi ha ni roda de premsa, ni entrevista, ni res del president del Real Madrid.
1: Però tothom pendent de si apareixerà o no apareixerà.
10: Sí, el que passa és que tinc una bona notícia per tu, que és que no t'hauràs de posar estràbica, perquè anirà tot seguit, pràcticament.
1: A les 8 comença el Girona.
10: El Girona juga a les 8, sí. Ja tenim l'11 titular, fa dos canvis respecte a l'empat de l'altre dia a Vallecas. Entra Ivan Martín al mig del camp per Fran Beltrán i a la mitja punta Brian Hill per Lemar, per tant dos canvis i encara sense un davanter centre pur per jugar d'inici. L'altre dia Estuani, que va salvar els mobles, va explicar a Mitchell que juga infiltrat, que vol dir amb una injecció que li adorma el dolor. Per tant, avui una altra vegada si el Girona
1: tornarà
10: necessita
1: a jugar infiltrat.
10: Segur.
1: Bueno, és que han de salvar jugar la permanència.
10: És que el Girona ara mateix està en descens, perquè estan els dos primers que salven i els dos primers que baixen empatats tots quatre amb 39 punts.
1: Sí, sí, sí.
10: La bona notícia pel Girona és que els altres hi han jugat. És a dir, el Girona ara mateix depèn de si mateix. Fins i tot amb un empat es posaria a 16.
1: Val.
10: Per tant, sortiria del descens només puntuant. Si guanya ja, fins i tot, doncs, escolta'm, obriria un mínim forat de dos punts de cara a les dues jornades que queden. Per tant,
1: i acaba el Girona i tindrem Madrid, que el més interessant serà veure el careto de Florentino.
10: Comença dos quarts de deu, per tant, serà recta final del partit del Girona, sí. Serà veure la rebuda del Bernabéu, perquè és el primer partit al Bernabéu des de la famosa baralla, des del famós cop de puny de Tchouaméni, Valverde i viceversa. Serà la primera aparició del Madrid al Bernabéu després de la convocatòria d'eleccions de Florentino. Per tant, serà el plebiscit de la megafonia, a veure cap on van els xiulets.
1: Clar.
10: I, sobretot, Mbappé torna a estar a la convocatòria.
1: Clar.
10: Per tant, després d'haver...
1: Mbappé ha parlat, no? Estava buscant abans el Vanity Fair, que li han fet una entrevista. L'estava remenant abans.
10: Sí, no he tret l'entrellat de quan s'hi es portava fet, l'entrevista tampoc, però sí, Mbappé, vaja, ja sabem que aquesta recta final de temporada doncs, li ha faltat a partits importants, que mentre l'equip jugava ha estat de vacances, que després quan ha tornat no estic prou bé per jugar al Clàssic, em quedo a Madrid, mentre els altres van a l'escorxador a que el Barça guanyi el títol a la seva cara. Ha sortit esquitxat d'aquest tram final de temporada del Madrid, per tant, avui la notícia és que és a la convocatòria, que el més fàcil per ell era dir que encara li feia mal.
1: Clar. Tot això ho explicaràs a la graderia. Avui per ser Catalunya?
10: Avui per ser Catalunya. Avui desdoblem programació perquè ja està Carrusel en marxa per l'app i la web de la SER. A dos quarts de nou passa per les freqüències de la SER també, per tant, a dos quarts de nou arrenquem per ser Catalunya a la graderia del balcó.
1: Doncs aquí t'espero. Gràcies, Teje.
10: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara. Carbo, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
1: Què has de dir?
11: D'aquí una setmana farà calor.
1: D'aquí una setmana farà calor. No, avui, quan t'enganxava, m'he mogut per la ciutat i feia vent, però la calor era intensa, si estaves en una zona reserada.
11: Exposada al sol, en canvi, si estaves a l'ombra, el mateix vent et feia la sensació de fred, tot i que prop de 20 graus no és ben bé fred, però és aquest contrast, no?, de si estàs tocat pel sol, doncs el sol de maig escalfa molt. Però això comencem perquè el de demà farà mal a molta gent. Això que es presenti un dia de maig fred, a molta gent no li agradarà.
1: Yeah.
11: Menys agradarà encara el que direm ara a la gent que aquesta setmana ja ha patit pedregades en sectors agrícoles, fruiters, sobretot.
1: Uf, torna les pedregades.
11: No, segons com pitjor, les gelades.
1: Les gelades?
11: Sí, ara ho explicarem. Per això, començava amb una miqueta d'optimisme, que d'aquí una setmana, per exemple, estarem per sobre dels 25 graus a tot Catalunya. Demà no. De fet, ja aquesta nit començarà a baixar la temperatura i el més significatiu serà que durant les pròximes hores, al llarg de la nit, la pluja caurà al Pirineu i la cota de neu anirà baixant i s'acabarà situant ja entrada la matinada al voltant dels 1.400 metres. Res excepcional, però bé, és baixa per ser finals o mitjans de maig, és una cota baixa. També durant la nit continuaran els xàfecs a les comarques de Girona, on avui estones ha plogut amb intensitat, no a tota hora, sinó que van sorgint aquells xàfecs. Doncs bé, continuaran durant la nit, també durant la matinada, i de fet es reforçaran demà a la tarda. Encara queden, doncs, unes quantes hores perquè les comarques de Girona deixi de ploure, a més amb sensació de fred aquí, perquè les temperatures es mantindran baixes. Si sortim ja de les comarques de Girona, tot serà una miqueta més canviant. El vent que encara està bufant amb força, que tu comentaves, que les comarques de Barcelona s'ha situat al voltant dels 50 km per hora, bufa més fort encara al sud de Lleida i Tarragona, aquí ratxes d'uns 80 km per hora. Ja ha passat el màxim, però no desapareixerà, de manera que el vent continuarà bufant durant la nit i demà també. I, de fet, demà, quan més sol esperem, és al matí i al migdia, però en farà molt menys que els darrers dies. De fet, els núvols seran abundants la major part de la jornada i aquests aniran deixant moments de pluja durant la matinada. Fora de les comarques de Girona, on els xàfecs seran intensos, no esperem massa aigua. Però bé, demà la sensació, tot i que al matí les mínimes seran una mica més altes que avui, com el cel estarà tapat ja la major part de Catalunya i fins al migdia, doncs això, la sensació serà d'ambient fresc, fred a l'interior. I després, durant la tarda, a part de les tempestes del Prepirineu i de les comarques de Girona, s'afegiran també les comarques de Barcelona. Seran més aïllades, no generals, però vaja, demà pot tornar a ploure amb força a la mateixa ciutat de Barcelona i a la conjunt de la demarcació, fins al nord de les comarques de Tarragona. Això pel que fa demà, bàsicament, molts núvols, amb algunes clarianes i ambient fred per les dates, i el cap de setmana acabarà fent molt de sol. Però compte, perquè especialment el matí de dissabte, també diumenge, però sobretot la nit de dissabte, de divendres a dissabte, la temperatura s'aproparà als 0 graus a pràcticament tota la Catalunya central, a totes les comarques de Lleida. Sí. Clar, i el que temen ara no és tant que pugui gelar,
1: la fruita,
11: sinó...
1: No?
11: Les hores, no?, que seran bastantes hores en temperatures al voltant dels 0 graus, de manera que no sé si poden accelerar la feina, però demà jo apretaria perquè sí, perquè segur que d'aquí unes setmanes tindrem dades de que han fet mal.
1: Això de divendres a dissabte, la matinada, diríem, de dissabte.
11: Sí, el matí de dissabte, primeres hores del matí de dissabte, doncs a gran part de l'interior, entre els 0 i els 5 graus, arran de costa entre els 5 i els 10. Després, la tarda de dissabte ja serà una miqueta més agradable, la diumenge encara més, i el que dèiem, la setmana vinent, sobretot la segona meitat de la setmana vinent, ja tindrem temperatures no només pròpies per les dates, sinó com passa darrerament, no?, que passarem d'un extrem a l'altre. La setmana vinent, ja veuràs tu, com ens queixarem també de la calor.
1: Recupereu jaquetes. Gràcies, Carbó.
11: Que vagi bé.
1: Fins demà. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dijous 14 de maig. Joan, què ha de sonar?
2: Beyoncé i Jay-Z.

0: Avui fa exactament 23 anys que es va publicar aquesta cançó, aquest himne, que és història de la primera dècada
1: dels 2000.
0: I que
1: no caduca, dels 2000. No caduca, no caduca mai, això. Que no caduca.
0: I és, a més, història de la parella amb més poder de la indústria musical. Mm. Es va publicar el 14 de maig de l'any 2000, que tu no sé què estaves fent ara l'any 2000, però ja estaves a punt de ser mare, fins i tot.
1: No, encara no.
0: Encara no.
1: Mira, vaig fotre el camp un any.
0: Doncs mira, molt bé. Doncs va ser el primer senzill de la nova era de l'artista de Beyoncé, la seva era en solitari. Aquell primer àlbum de l'artista es deia Dangerously in Love, que tenia altres temons, temassos, com aquest Naughty Girl. O Baby Boy. Les que si te'ls poses a repassar.
1: Sí.
0: I podríem dir que avui fa 23 anys que es va començar a forjar la llegenda en solitari de Beyoncé. Em podries dir, escolta, 23 anys no és un aniversari gens rodó. És veritat.
1: És que no és un aniversari gens rodó.
0: Però tota excusa és bona sempre per explicar la història al darrere d'aquest gran tema. I a més, clar, no sabem què pot passar d'aquí 2 anys, quan en faci 25, on serem tu i jo. I a més, cau en dissabte d'aquí 2 anys. Ah. Per tant, celebrem-ho avui. Tornem a posar, Toni, per favor, Crazy in Love. En aquell any, hem de pensar que Beyoncé ja era una autèntica estrella, feia 5 que estava triomfant amb les Destiny's Child, un grup de 3 dones racialitzades que estaven triomfant arreu del món. Les vas viure, les Destiny's Child?
1: No.
0: Ui, jo moltíssim. Destiny's Child...
1: Gens, em sap greu.
0: Al nivell de...

0: I resulta que Jay-Z i Beyoncé, abans de ser nòvios, van estar parlant any i mig per telèfon. Imagina't.
1: Per telèfon, telèfon.
0: Per telèfon, telèfon, sí, sí, sí.
1: No mòbil, telèfon.
0: Ah, mòbil, bueno, aquella època, el 2010, hi havia potser algun mòbil.
1: Sí.
0: Però
1: el, no,
0: els
1: però
0: mòbils aquests...
1: Telèfon...
0: El Totxorola, que li dic
1: Totxorola,
0: jo encara,
1: vale.
0: Sí. Abans de tenir la seva primera cita, que va ser en un restaurant japonès. Mm. I tot va ser en secret fins que hi ha aquesta cançó. Bonnie and Clyde va destapar una mica els rumors, la caixa dels trons, dient, escolta, aquesta col·laboració, clar, igual hi ha alguna cosa aquí. I Crazy Love ho va acabar de confirmar. De fet, en aquests gairebé 25 anys de relació, amb una separació pel mig per una infidelitat que ell explica a l'àlbum Lemonade, recordem-ho que n'hem parlat molt,
1: sí.
0: Jay-Z i Beyoncé han creat 25 cançons. Una altra de les més conegudes és aquesta.

0: aquesta també mai passarà de moda. Crazy in Love, que és una meravella, aquesta cançó.
1: Boníssima, boníssima.
0: I després, una altra. No, Crazy in Love, què dic?
1: Deja vu, no?
0: No es diu Crazy in Love, es diu Deja vu. Això, Deja vu.
1: Aquesta és del... Com ho hagi de saber jo, de la teva reina.
0: Deja vu és del 2006 i més tard una altra al 2018. Aquesta és quan tots dos es van tancar al Louvre, que el van tancar per primera vegada a la història, sí, per rodar el videoclip d'aquesta cançó Ape Shit, que s'acaba amb ells donant l'esquena a la Gioconda. Sabien, sí, una mica, aquí ens estaven dient que hi eren uns humans superiors a la resta.
1: És molt fort com has escrit Gioconda, no ho direm, però...
0: No sé, ho he escrit així molt ràpid.
2: Idioma, querida!
0: Bueno, una altra curiositat d'aquell Crazy in Love que t'estic explicant. Qui la va produir? Rich Harrison, agafant el sample d'un tema dels anys 70 per actualitzar-lo. Escolteu, primer, Crazy in Love un altre cop. I aquesta és Are You My Woman de Chitili... Espera't, com ho és?
1: De Chilita. Chilites.
0: Chilites, no? De l'any 70.
1: Ah, has vist? Fort.
0: Doncs mira, aquí és on va néixer aquella cançó. Sí. I una altra curiositat sobre el títol de Crazy in Love. En un article de The Independent, el productor explica que Beyoncé arriba a l'estudi amb una imatge que no acostumava a mostrar davant dels focus. Clar, una deessa, una senyora perfecta, un ésser humà superior a la resta,
1: que venia,
0: apareix de cop còmoda, amb els cabells espentinats, mai veuràs a la Beyoncé així. De cop se la veia molt boja, i ella fa la broma de very crazy, molt crazy, crazy, crazy, i diu al productor, aquest és el ganxo de la cançó. Ja ho veus que va acabar sent el tema central de la cançó, que va arribar a ser número 1 als Estats Units, Regne Unit, va guanyar 2 premis Grammy i va dissipar qualsevol dubte que hi havia de si Beyoncé podia començar carrera en solitari al marge de les Destiny's Child. I, de fet, es demostrava que, a més, tenia un nou company artístic, que és el llavors futur marit, Jay-Z.
1: I tot això amb una efemèride de 23
0: jo,
1: anys,
0: la
1: no?
0: veritat és que és de les...
1: T'ho has dit, és igual si són 23 anys.
0: És dels repassos que més bé m'ho he passat,
1: ja,
0: això.
1: Sé.
0: Jo et faria una hora de programa d'aquest tema,
1: ja
0: però no tenim
1: vist,
0: temps.
1: Però clar, hi vénen ja les parelles.
0: Sí.
1: És que em fa tanta il·lusió perquè feia tant que no veia la Victòria Pagès. Com estàs, Victòria?
3: Molt bé.
1: És que feia molt que no venia.
3: No vam coincidir l'última vegada que vaig venir perquè clar. Estaves a Guadalajara.
0: A Guadalajara.
1: Ah, Mèxic. Ui, imagina't
0: si fa temps.
3: Sí, sí, fa temps.
1: Clar, jo deia, és que fa molt que no la veig. A més, ha estat per Madrid, ella...
3: Sí, hem estat allà,
1: Maria
3: Pou...
1: Sí, sí. Ara ens ho explicaràs, perquè no ha arribat en Miravet. Espera que encara et faràs tu sola.
0: Està aquí, està aquí, està a punt d'arribar.
1: No ja et veia fent sola totes les parelles, de fet. Hem de parar, res, 2 minuts, i tornem amb en Ramon Miravet i la Victòria Pagès, que ja us he dit qui són. Fins ara! Oh.

0: 7:37, la meitat de la parella, de fet, ja la tenim
1: està
0: aquí,
1: parcant,
0: Victòria
1: està
0: Pagès,
1: parcant,
0: està
1: parcant
0: Ramon
1: Miravet,
0: Miravet, amb la calma. Victòria, és que dèiem, has estat tant temps fent primer gegant i després gigante...
2: Molt. La veritat és que és d'aquestes obres de teatre que sí, que és un èxit, agrada molt, crea molt debat, la gent es passa 3 hores... enxufada ja a la cadira.
0: Dura 3 hores?
2: Dura 3 hores amb un entreacte. Ah. I nosaltres pensàvem això. Bueno, d'això també parlava jo una vegada, la gent s'avorrirà. I no, és un tema molt interessant.
0: Tu fas de Felicity, super... no?
2: Sí.
0: Que és la dona de Roald Dahl.
2: No, és l'examant futura dona.
0: Val.
2: Vale? Però en aquest moment no ho és. I la veritat és que hem estat això 10 setmanes a Madrid amb el teatre ple sí. A petar. I ara estem de gira, he anat a Bilbao, ara me'n vaig demà a Granada, Mala, o sigui, anem per tot Espanya. I la veritat és que és una obra que ara estan fent a Nova York.
0: Mira-te'l, ja ha arribat. Seu, amb la calma, estem en directe ja, Ramon? Ell arriba, tot despentinat.
3: Parla d'una altra cosa.
0: Ja està, parla del que vulgui, Ramon Miravet. Li estic preguntant a la Victòria perquè ha estat molts dies a Madrid fent l'obra Gigante, que fa de l'amant i futura dona de Roald Dahl. I ara em deia, i us heu fet colla, diríem, amb... És que ahir vaig tenir aquí el Sopa de Cabra i em vaig quedar al·lucinada perquè ells confessen que no són amics, que són com una família, però que no són amics.
2: Clar, tu pots anar de gira amb amics o pots anar de gira amb companys. Llavors depèn de quan et toca.
0: És bona aquesta diferència entre amics i companys.
2: Jo aquesta la faig amb companys.
0: Vull dir que quan acabeu no sortireu, però que no sortireu a fer copes. Ah, és que ells no.
2: No,
0: el Sopa de Cabra no van. No van a fer copes.
2: Home, perquè...
0: És que jo em vaig quedar una mica... Sí, ara fan un documental i...
2: Ells són sempre els mateixos.
0: Sí.
2: Anys i anys. Clar, nosaltres al teatre canviem. És a dir, jo comparteixo espectacle...
0: Però ara heu fet com colònies a Madrid, per entendre'ns.
2: Sí, el que passa que a Madrid cadascú té el seu pis, la seva vida. Clar. Vull dir, fas coses conjunts, però fas moltes coses que no,
0: Clar.
2: Vull dir, cadascú... Sí, però sí, amb companyonia.
0: Companyonia. Ramon, com estàs?
3: Bé, saps què? Passant? Ens vam creuar fa una setmana pel carrer. Tu, evidentment, no em vas veure. Jo, tu sí... Però no ens, quan ens coneixem, no et vaig saludar.
0: Però un moment, no us coneixeu?
3: No.
2: No, però jo et vaig venir a veure un concert que vas fer a Camprodon.
3: El Microclima.
2: El Microclima,
3: sí, que guai.
2: Fa 3 anys?
3: Sí, o dos.
2: Ai,
3: sí.
2: O dos, o por ahí. Sí,
0: ah,
2: sí.
0: Aquí,
2: vaig tenir molt a prop, quan baixaves.
3: Sí, ostres, que bé.
0: Doncs mira, us ha fet il·lusió,
3: A mi molta.
2: Sí.
0: Escolta, Victòria, tu precisament vens al teatre, has fet moltes coses, però vens a reivindicar un tema que li encantarà, ja t'ho dic, li encantarà en Ramon, l'avorriment.
2: Sí.
0: Vinga.
2: No,
0: m'encanta,
2: és que jo l'altre dia, discutíem amb... Jo tinc un amic que tot el dia està intentant fer negocis, vale? És aquest, no, el proper negoci que petarà serà aquest, altre, és el que sé, es distreu així. I fa molt, i fa temps ens va dir, el proper negoci brutal serà coses per ensenyar a avorrir-se. Diu, i jo crec que muntaré una casa rural, perquè està com un llum,
0: Sí.
2: Perquè la gent s'avorreixi.
0: Per no fer res.
2: I pagaran per avorrir-se. I ja, jo. Bueno, doncs jo això va arribant. Això va arribant. Mm. Llavors, amb tot això, vaig veure l'altre dia que hi havia el club aquest que es diu Offline Club.
0: Sí. Què és això?
2: Això és una empresa d'esdeveniments holandesa, com tot. Gent, són petits,
0: sí.
2: Però tot arreu.
0: Sí.
2: I aquests han creat la típica... no sé si ho heu escoltat, que queden gent als parcs per llegir, per treure's el mòbil...
0: Que promoveu una mica la vida analògica,
2: que
0: no?
2: Que promoveu, exacte, la vida analògica, i després fan unes trobades també... O sigui, fan events perquè tu oblidis la tecnologia i et reuneixis amb gent, doncs el que passa que està tot com pautat, per exemple.
0: Avui... Per tant, no tens temps d'avorrir-te.
2: No, clar, és que llavors dius, és un avorriment, però no és quan estàvem allà al poble menjant pipes tota la tarda dient què fem, no? Que nosaltres som analògics i ens hem avorrit molt a la vida.
0: Molt.
2: Per això tenim amics de la infància, perquè amb ells ens hem avorrit sempre i això uneix per tota la vida. Mm. Jo crec que ara el problema és que la gent no s'avorreix junta, amb la qual cosa el vincle no és tan ferm no, com amb la...
0: Sí,
2: no sé si
0: no
2: us ha passat a vosaltres.
0: Sí, sí.
2: Això. Però jo crec que l'avorriment... bueno, s'ha de fer un elogi de l'avorriment, primer perquè ja s'ha... O sigui, s'ha comprovat i és evident que s'ha de tendir cap a, sobretot als nens, a que es puguin avorrir, perquè puguin ser creatius, perquè puguin ser imaginatius. Això implica també els adults. I perquè és un estat que és on crees les deixoncis neuronals, les connexions neuronals. És a dir, no sé si us heu passat a vegades que quan bades, no? Badar, caminar, sense... Quan vas en pilot automàtic, és quan se t'apareixen les bones idees.
0: Totalment.
2: O quan penses en tu, o reflexiones sobre tu, etcètera, etcètera, no? Llavors això...
0: T'has d'haver descuidat el mòbil, t'has d'haver quedat sense bateria...
2: Exacte, llavors això, com que ja som incapaços de fer-ho, és a dir, la gent fuig de l'avorriment com si fugís del foc, no? Jo crec que hem de tornar a aprendre a avorrir-nos, però a consciència. O sigui, quedar tu i jo, ens avorrim aquesta tarda i quedem juntes. A què fer? No ho sé.
0: Clar, però no ens avorriríem.
2: Clar.
0: Tu i jo no ens avorriríem.
2: No ens avorriríem, però
0: moltes
2: quedar...
0: hores, potser. Sí.
2: No, a veure què fem, jo què sé, sense saber què fem i sense això, amb el mòbil a la butxaca, sense treure'l, a veure què passa.
0: Sí, anem a badar.
2: A badar, a veure què passa. Ell és músic, jo faig teatre, i a vegades, bueno, amb la música ja... Vull dir que tampoc no deixonsis, però, clar, també són terrenys meravellosos. Jo ho veig amb l'obra aquesta que deies, que dius, clar, són quasi 3 hores on la gent, evidentment, està obligada a no tenir mòbil i, clar, t'obliguen a estar concentrat. 3 hores seguides. Que t'estan explicant una cosa, que resulta interessant o no, això cadascú, però que no et distreu res i et concentres. I això és una cosa que la gent, quan sortim del teatre, ens diu.
0: Imagina't.
2: O sigui, diu,
0: com si fos una cosa excepcional
2: de la
0: vida.
2: Excepcional.
1: Que és una manera de no estar de desconnectar del mòbil.
2: De concentrar-te.
1: De concentrar-te
2: en una cosa sense... Bueno, clar, perquè no es pot, perquè és un dels pocs llocs que no es pot treure un mòbil o parlar o jo què sé.
1: Sí.
2: Estàs assegut, concentrat,
0: t'estan
2: explicant una cosa i està amb això. Llavors em va fer molta gràcia quan va sortir... Bueno, ja, a part de que... crec que hem de tenir la tornar a la capacitat de l'oci analògic, tranquil, que això costa molt, és que és dificilíssim. I sobretot això, de trobar una cosa positiva, el no... Jo, per exemple, ja et dic que he tornat de Madrid fa poc, els meus amics no tenen temps. O sigui, bueno, quedem, bueno, no, a veure, jo, o sigui, vaig amb una agenda, tal, bueno, clar, no, però surt...
0: Tu has tornat de manera especial, has tornat com relaxada...
2: Clar, el problema quan te'n vas així, bueno, no sé si tu et passa...
0: Que interessant això, Victòria, perquè...
2: Clar, quan fas un KitKat per obligació de feina, clar, nosaltres, les funcions de teatre, clar, jo haig d'estar al teatre a les 7:30 i surto a les 11, vull dir, la resta del dia és per mi. I com que no estàs a la teva ciutat...
0: Bades.
2: Fas el que et dona la gana a tu personalment. Llavors, clar, jo li deia, és fort perquè a Madrid bé, no, hi pots sortir, culturalment pots fer el que vulguis. Jo he conegut molta més gent 3 setmanes a Madrid... Ai, 3 mesos a Madrid que l'últim any aquí a Barcelona.
0: Però no, trobo gent, fort des... que tornis ara i que ningú tingui temps. No té
2: no,
0: temps.
2: Bueno, ningú té temps. Vull dir, que es perdina, sí, no sé què, l'altre no pot... Bueno, és molt difícil. I jo... Ja estic una altra vegada, en la onda. O sigui, jo en 4 dies ja m'he hagut d'aterrar de nou a tot això, no? I...
0: Però t'ha agradat? Ha estat una experiència bona?
2: Més que res, que és una sensació d'aixecar-te al matí i dir, va, avui, saps allò... Ah, doncs mira, podem anar no sé què... Ah, doncs vale. Ah, no.
0: Vaig a passejar pel Retiro.
2: Sí, o faig no sé què. O anem a aquesta exposició... Sí, però... Ah, mira, que ens hem trobat. Ah, no. Ah, m'entens? Vull dir, bueno...
0: Què, Ramon?
2: Fer una lògica de l'avorriment.
0: Això és que
3: abans has dit, Anna, dir, al Ramon li agradarà. És que m'apassiona aquest tema.
2: Ah, sí?
3: M'apassiona i està sent ara mateix un objectiu capdalt a la meva vida. O sigui, estic girant la trajectòria de tot el que he fet fins ara cap a aquest camí, pues cap mira, a tenir temps, temps.
2: Sí.
3: I entenc el concepte d'avorrir-se, que no és avorrir-se de... Jo quan era petit m'avorria molt ràpid, perquè sempre estava acostumat a jugar al carrer tota l'estona i quan els altres nens no estaven al carrer, a mi em costava molt veure la tele, m'avorria molt, i estava a casa, no llegia tampoc, mama, m'avorreixo, diu, però fes alguna cosa, pinta, llegeix, i diu, ah, no! Jo no és aquest avorriment. És l'avorriment de tenir temps per això que deies. O sigui, és que és impossible crear sense tenir aquest temps. Sí. És totalment impossible.
2: Sí, sí, sí. Mm.
3: I a més, ara mateix, com està la vida, que anem amb el pilot automàtic. A mi això, la primera vegada que vaig començar a pensar en això va ser quan, en una època en la que vaig estar molt agobiat, que estava en mil històries, mails, emails, emails i coses i tal, no sé què, i de cop i volta et passa alguna cosa a la vida que has d'anar a l'hospital, perquè tens el pare o la mare malalta, no? I estàs una setmana allà, o un mes, i tu te n'adones que tot el que era important pot esperar i no passa res. Sí, i no passa res. I jo ara estic en un moment que és... Jo el que no puc fer avui, tot, no passa res, ho faré demà. I demà potser no ho faig. I no passa res.
0: Però t'està costant, és a dir, perquè diu ho ha aconseguit, la Victòria, ha dit, ha fet un KitKat, però diu, 4 dies aquí he tornat a la roda.
2: Jo no he aconseguit, jo estic en ello.
0: En ello.
2: Jo crec
0: en
2: que
0: és un, ello,
3: és un procés,
2: però
3: és un procés
2: sí, molt llarg,
3: que, no, que no arribaràs mai a trobar, a no ser que et vulguis tenir, com diu la meva mare a vegades, quan jo estic a punt de petar, i diu, bueno, doncs veus a viure a la muntanya i vas a veure com un ermità. No, és impossible tenir aquest tipus de vida, que la podríem tenir, no? Però bueno, a mi m'agrada la música.
0: Tu series capaç, eh?
3: Jo acabaré fent-ho. De fet, vaig conèixer fa poc, segons ell, l'últim ermità d'Espanya, que viu en una ermita de Vilademuls, que vaig tocar allà. Va ser una experiència molt, molt bonica. Ostres, podia haver parlat d'això, ostres. Bueno, la cosa és que potser sí, però és molt difícil arribar a tenir... perquè... La vida avui en dia fa que sigui impossible tenir aquest temps. Però és que és primordial, això que dèieu de... Quedem un dia sense cap mena de pla organitzat. Per això quan estàs de viatge, sembla que tinguis la millor versió de tu. A mi em passa que... Hòstia, quan surto de viatge surt el millor de mi. Però clar, perquè et despertes a qualsevol hostel o hotel o on tu vagis de viatge i dius, avui... Quin és el meu pla? Passejar, amb les mans enrere, potser com a molt... Mira, el pla és, potser em compraré un cafè per emportar, i així passejarem les mans calentes. I això, sé que és molt utòpic, i hem de treballar, i nosaltres encara que fem teatre o música, no? Però hi ha gent com la meva mare, que ara s'ha jubilat, però que treballava s'aixecava a les 6 del matí, entrava a les 8 del matí a treballar i sortia a les 3, i de dilluns a divendres... Vull dir que és una utopia, no? Però hem d'intentar, no?, anar guiant la nostra vida cap a aquest temps per connectar. O sigui, és més, la paraula és de puta mare, no? Temps per avorrir-nos. Però que realment al final, entre línies, hi ha aquest reconnectar un altre cop amb nosaltres, amb la gent més propera, amb els amics, amb la família, perquè al final tot això és el que queda el dia de demà. I per crear, jo penso, jo em poso a la pell del Bob Dylan o del Van Gogh o de qui sigui, de qualsevol artista de la història abans dels putos emails, el temps que tenien per crear, només per crear.
0: Fixa't què diu els emails, no diu WhatsApps, perquè no té WhatsApp, en Ramon.
3: Bueno, no, és que ja, bueno...
0: Què et sembla, Victòria? No té WhatsApps.
2: Jo conec
0: és que diu emails i ho he d'aclarir.
3: També tinc una altra cosa, que el temps també fa que molts artistes d'aquella època també fossin alcohòlics, assassins i molta mala gent, eh?
2: No sé si compensa, llavors, han de ser assassins. No, sí, evidentment, perquè una cosa és l'avorriment, una altra cosa és la solitud, una altra, o sigui, clar, és bastant complicat. Però l'element creatiu, amb un estat d'hiperestimulació constant...
3: És impossible.
2: És impossible.
3: És impossible.
2: És impossible. O amb una pressió d'intentar... nosaltres, no sé, això no agradarà, això avorrirà, això avorrirà, sempre et diuen, és que això és llarg, això avorrirà, això... Bueno, tonteries, és igual, el minut de silenci que li van fer el Flick l'altre dia va durar 10 segons, és que el minut de silenci ja és ràpid, perquè sí, dius, és que ja no aguanta la gent, o sigui, la gent ja no aguanta.
0: Sí,
3: i a vosaltres no us passa a vegades que quedes amb algun amic o una amiga i de cop i volta pues, i li expliques alguna cosa personal, no?, que dius, et connectes en aquell moment i dius, va, li explicaré això, no? I mentre ho estàs explicant, estàs trobant les respostes.
2: Sí,
0: clar.
3: En canvi, quan tu no ho verbalitzes, si ho tens a dins perquè estàs fent mil coses i intentes escapar d'això que et fa por, d'això que et preocupa i t'ocupes, no? No trobes cap mena de resposta. Jo crec que el tema que has dit és per... Bueno, jo el sí, meu, sí, jo ho tiro és... la paperera i parlaria només de lo teu.
0: No, seguiu.
3: Perquè és un tema que podries estar parlant.
2: Ja està,
3: parlant.
2: I el que em frustra és que quan... o sigui, quan vaig llegir això d'aquesta empresa que feia aquests eventos, vaig pensar... Clar, són uns eventos antitecnològics, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, que tu... Que la teoria és aquesta, però clar, necessites una aplicació, necessites estar pendent del mòbil, necessites... o sigui, en el fons és una...
0: una paradoxa,
2: o sigui, és
0: no?
2: Una paradoxa total, però és que, a més, tot és façana, no sé com dir-ho. Té un punt de...
0: De que ho acabaràs penjant amb un reel, mireu què he fet, estic llegint el parc
2: exacte,
0: tan bonic
2: exacte.
0: I tal.
2: Exacte. Llavors dius, no, per mi, no. És a dir, no pots crear uns eventos per... O sigui, perquè, per crear FOMO, perquè la gent s'apunti a unes coses que teòricament són antitecnològiques, que és quedar, xerrar, compartir llibres...
3: Jo saps què he fet? Ara
2: més natural, no? Algo més natural, però vull dir que nosaltres això ho hem fet, és a dir, llegim comunitat és una biblioteca de tota la vida.
0: Sí.
2: M'entens?
3: Saps què he
0: inventat?
3: Que és molt graciós. Per primera vegada a la meva vida, no ho he fet mai, m'acaba d'arribar a casa una cadireta de platja. Jo sempre ho havia...
0: Que l'has demanada.
2: Aquesta fase ja l'he superada.
3: No. Jo sóc d'anar...
2: És una fase,
3: jo vist molt a prop del mar, a dos carrers, i jo ja m'estic banyant, inclús. Jo me'n vaig a banyar abans de dinar, però jo vaig al mar i jo entro a l'aigua i surto. O vaig a nedar, o si estàs en algun lloc que pots veure peixos, però jo posar-me a la sorra, jo mai. I l'altre dia, l'estiu passat, vaig quedar amb uns amics que tenien la tombona aquesta i la... I allò,
2: i el parasol.
3: El parasol, no? Jo dic, ostres, tio, que encara... No, fa com d'allà...
2: No tenim edat encara.
3: No? I després diu, pruébalo. I jo, ostres, me sento allà. I dic, està de puta mare.
0: Jo vull això.
3: I saps per què ho he fet? Perquè vull un dia, no sé quan, un dia, que no ho he fet mai, tinc 42 anys, un dia vull agafar-me el dia per mi, agafar un llibre, anar-me a seure amb aquesta cadireta, a posar els peus a l'aigua i no fotre res.
0: Que trobis lloc, que trobis un quadrat de sorra.
3: No, ara la primavera,
0: Val.
3: Ara la primavera.
0: Ara trobaràs,
3: un dia no quedar amb ningú i fer aquest plan.
0: Però només un dia, no? Que igual agafes... poden ser més dies.
3: Home, tant de bo, però l'objectiu és fer-ho un dia. No ho he fet mai. I jo no me'n puc anar d'aquest món sense haver fet un dia així. O sigui, aquestes coses no per...
2: Bueno, i la capacitat, que també s'ha perdut, jo crec, de fer-te els autoplans. És a dir... De no generar-te... O sigui...
0: El que deies, t'es lleves,
2: vull
0: no?
2: Dir, no, i que dius, si aquell dia no has quedat amb ningú, no sé què, doncs tu et muntes el que vulguis. O
3: això jo sense faig tenir, moltíssim, perquè tots els meus amics amb fills.
2: Clar, sense tenir angoixa...
0: Però t'has hagut d'anar a Madrid perquè passi això.
2: No, això ja fa temps que... No, però per exemple, les meves companys, que són més joves i tal, tenen a vegades ansietat de que... És que... És dissabte, no tenim pla... És igual. Doncs, no? Vull dir, la cosa aquesta de... Sí, hi ha com una angoixa vital de...
0: Què faré dissabte a la nit si ningú m'ha trucat?
2: Exacte, no?
3: Pues mira, fa dos diumenges em vaig llevar i saps allò? No tenia cap plan. I vaig dir, pues saps què? Em venien de gust unes costelletes de xai. I me'n vaig anar a un lloc que és una masia que hi ha pel Garraf. I clar, tens reservat? I dic, no. I em van donar una tauleta, estava tot de parelles i de família. Jo solet, escudella, costelletes de xai, jo sol, un diumenge, i després me'n vaig anar a caminar amb un autoplan, que faria, bueno...
0: M'encanta. Anem a posar la cançó que ha portat la Victòria. Què has triat?
2: Bueno, jo sóc fan del Catrell. I
0: sí.
2: Sóc superfan.
1: Mateix equip que la Victòria.
2: Llavors, sí, però llavors... o sigui, l'últim disc aquest del Free Spirits que han tret, jo crec que si volem repassar una mica els agòbios de la generació, els millennials, els Z, digue'ls el que vulguis, de la societat d'ara, de l'ansietat, de tot això... pues aquests és que cada cançó és una radiografia.
0: Vinga,
2: i aquest
0: que
2: es diu Lo quiero ya. Aquestes són les veus búlgares.
0: Ah.
2: Ja, és una col·laboració que han fet amb el Fred Paquen.
0: Home, no pots fer més feliç a la Bofill i a mi.
4: Quiero paz espiritual. Quiero un palco en el mundial. Quiero un Ferrari rojo y otro exactamente igual. Tengo cuenta en Uruguay. Quiero otra en la Caimán. Quiero llevar a mi mamá para el festival de Cannes. Quiero comprarle una casa y otra para descansar. Quiero mucha marihuana para dejar de pensar. Dice que lo bueno tarda, que eso pronto llegará. Pero solo quiero ya. Pero solo

0: com diu en Bofill, Temón, fem una cosa, que hem de parar en 2 minuts, tornem amb aquest tema. El teu ja, i us acomiado, el teu ha passat a la història per la propera. No, perquè, però així us acomiado per després. Ara tornem, ara tornem.
1: El balcó.
2: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
3: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: Aquest cap de setmana arriba la Fira de l'Ascensió a Manresa. Els dies 15, 16 i 17 de maig, la ciutat s'omple d'artesania, comerç, gastronomia, música i activitats per a tothom. Vine a comprar, tastar i gaudir d'un cap de setmana únic. Participa en sortejos i viu el millor ambient amb la UBIC Manresa Comerç. T'hi esperem!
6: Presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer, no, és igual, no vam tenir suport de ningú, teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva, i a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, doncs el somier, doncs les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
7: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: És la sintonia de l'oasi. Avui serà un oasi que podríem fer durar 3 hores, però no esteu per això, no? O sigui, Joan Serra, cap d'Informatius de Ser Catalunya, i Miquel Noguer, director del País de Catalunya.
1: Hola, Anna, si tu pots
0: esteu
1: estalviar.
0: Esteu cansadíssims?
2: No. Nosaltres estem pel que convingui. Sí. Els soferts oients no ho sé.
0: No, és veritat, sempre, que esteu pel que convingui.
3: Sempre ho fem digerible i molt interessant.
0: I prohibit dir, perquè ara fora
1: els
0: micro...
1: Els soferts oients, que per cert s'ho passen molt bé fins a aquesta hora i ara us decau. Doncs.
0: No és veritat, no. Això és el que t'anava a dir. Ara que han estat parlant d'avorriment, dius, ara ve la part més avorrida. No és veritat. No és veritat. La vostra manera d'explicar i analitzar la política no és per fer-vos la pilota, és que és fantàstic.
1: Intentem.
0: Va, vinga,
1: no.
0: Prou de fer la pilota, doncs, que tenim molta feina. Necessitem el vostre anàlisi més que mai en una setmana molt i molt intensa.
3: Sí, perquè hi ha el conflicte de professors que continua obert. També les negociacions amb el Departament d'Educació i alguns sindicats que a més ja han denunciat la infiltració de dues policies en una assemblea de professors, ho han portat a la justícia després d'aquestes disculpes de la Conselleria d'Interior i el major dels Mossos.
0: Però abans, 14 anys després que es destapés la fortuna d'Andorra, avui finalment ha quedat vist per sentència el judici a la família Pujol.
4: Bueno, pues, vista para sentencia.
3: Amb aquest somriure final ho dictaminava el jutge José Ricardo de Prada des de l'Audiència Nacional. Sobre la taula, penes contra els 7 fills de l'expresident, que van dels 8 als 29 anys de presó, i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família. Andrea Villoria, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Ha estat mig any de judici, en total 38 sessions, que ha seguit cada dia.
5: Sí, i que han acabat aquesta tarda quan faltaven pocs minuts per les dues després dels informes dels últims advocats.
6: No voy a usar el turno.
7: Yo no lo voy a usar.
4: No voy a usar mi derecho de última palabra. Claro.
8: No voy a usar el...
9: Tampoco voy a usar.
10: No voy a usar el derecho de última palabra.
11: Lo mismo.
12: No haré uso.
13: Tampoco voy a usar.
11: No usaré.
5: Tots els acusats, ja ho sentiu, han renunciat al seu torn d'última paraula, tancant el judici d'un cas que va començar fa més d'una dècada, el 2012, amb la denúncia de Vicky Álvarez, i 18 mesos després, l'estiu del 2014, amb la confessió de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Ara el cas ja està en mans del tribunal, que espera tenir la sentència d'aquí una mica més de 2 mesos, a finals de juliol, abans, per tant, de les vacances d'estiu.
3: I els jutges, bàsicament, hauran de decidir entre dues tesis, la de la Fiscalia, que manté que la fortuna Andorra provenia de comissions il·legals, i la de la defensa, que assegura que no hi ha proves que demostrin això i que els diners són una simple herència.
5: És la mateixa pregunta, la mateixa pulsió que batega des del primer dia en un dels casos de corrupció més importants de la història de Catalunya, potser pel que significava Pujol, el més important, i que s'ha anat aigualint pel pas del temps.
3: Més d'una dècada, de fet, que ha donat temps fins i tot a restituir a Pujol de l'ostracisme per diversos entorns, fins i tot al govern de la Generalitat.
5: Sí, i aquí el segon motiu pel qual s'ha desdibuixat aquest cas, per l'arxiu contra l'expresident Pujol per deteriorament cognitiu.
4: La conclusió que saca o ha tenido el tribunal és la impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento...
5: Ara bé, el tercer motiu és el de més pes, la prova del judici, que tot i els esforços de la Policia Nacional...
14: La referente, además, por poder vincular con la corrupción, que siempre ha sido mi gran esfuerzo...
5: Això és el que deia l'instructor del cas, no ha aconseguit concretar la corrupció, les operacions concretes que la Fiscalia creu que hi ha al darrere de la fortuna d'Andorra.
3: Tot i que ha mantingut les acusacions contra els fills i els empresaris.
5: Sí, amb un relat, amb un marc molt clar, que és el que va intentar dibuixar el fiscal en el seu al·legat final, que és el de la contradicció de la família més important de Catalunya, la que pretenia ser una mena de far moral, la de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
15: L'anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España ens roba, con los hechos investigados en este procedimiento.
5: I aquests fets investigats són, diu, amagar durant dues dècades l'equivalent a 38 milions d'euros, evadint impostos d'una fortuna il·lícita i d'origen desconegut. Creu que són diners corruptes. I ha proposat múltiples teories. Comissions de Gran Tibidabo, d'operacions urbanístiques de la Barcelona preolímpica, de banca catalana. Ara, amb certesa, no s'ha pogut demostrar cap. Ho admet també l'advocat de l'Estat, que assegura, però...
16: Esto es un favor inconfesable. No se corresponde con una actividad económica real.
5: Amb l'expresident fora del cas, l'autèntic protagonista jurídic és Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit, que nega aquests favors que descrivia l'advocat de l'Estat amb els empresaris. Diu que si li pagaven milers d'euros, en alguns casos un milió o més, era per fer d'intermediari en operacions empresarials.
4: Bueno, lo de siempre es pasar información privilegiada.
5: Informació privilegiada que venia i els empresaris imputats ho han corroborat.
17: La clave de todo es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
18: Que Pujol estaba informado no solamente en Cataluña, se metía en todas partes.
5: Ara bé, l'acusació diu que d'aquesta versió tampoc hi ha proves.
19: En los correos que se aportaron aquí no consta ningún trabajo efectivo ni no tenemos absolutamente nada.
5: El que sí que hi ha és uns diners ocults i uns moviments bancaris a Andorra des de 1990.
3: La fortuna que els fills insisteixen a dir que són d'una herència.
5: La de l'herència de l'avi Florenci, com explicava el primogènit.
7: Mi padre nos reúne a los hijos y a la madre y nos dice que el abuelo nos ha dejado una deixa y nos enseña una carta hablando de lo que dejaba. No habla de cantidades, no hablaba de origen, no hablaba de bancos, solo de que estuviéramos tranquilos que él nos estaba protegiendo.
5: La resta de germans insistien a desvincular l'expresident Pujol d'aquells diners.
8: Enfrentamientos de mi abuelo con mi padre. Sufría por ver cómo su hijo dedicaba su vida y su economía
9: para los distintos proyectos culturales y sociales de país.
8: Estaba muy preocupado mi abuelo por la auténtica obsesión de mi padre por Cataluña.
5: I la mateixa versió és la que va donar el gestor bancari dels Pujol Andorra.
11: Me pregunté de qué era, me dijo que era una herencia que han recibido del avi, del abuelo, y que, bueno, que se repartía entre la madre y los hermanos.
5: Per tot plegat, la defensa dels Pujol insisteix que no hi ha proves per condemnar-los.
12: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada.
5: Així han enarbolat el principi bàsic del dret penal, in dubio pro reo, és a dir, en cas de dubte, ha de prevaldre la presumpció d'innocència.
3: Doncs aquests 6 mesos de judici resumits en un minut i mig. Gràcies, Andrea.
5: A vosaltres.
0: Déu-n'hi-do.
13: Déu-n'hi-do
0: el resum. O sigui, el resum, clar, són 14 anys i un judici. Ha anat com esperàveu aquest judici?
1: A veure, hi ha una realitat, que ara explicàveu molt bé, que és que hi ha divergències sobre l'origen de la fortuna. Mm. És a dir, la família diu que això procedeix de la deixa de la Via Florenci i la fiscalia sosté que aquest origen és il·lícit i que té a veure amb la corrupció en concret de les comissions. Aquesta dualitat no s'ha pogut sostenir en proves, ni per part dels acusats i la seva defensa, perquè no han pogut fer cap aportació documental de l'origen de la deixa, ni potser perquè no existeix, no ho sé, però no l'han pogut fer aquesta aportació, ni la fiscalia i l'acusació ha pogut sostenir o trobar valor documental en els casos de corrupció, és a dir, l'origen il·lícit d'aquesta fortuna. Per mi, el gran quid de la qüestió, la qüestió central del judici, és la solidesa de la prova d'acusació. I costa veure-la ara mateix. Llavors, això és el que haurà de dirimir el tribunal. Fins a quin punt hi ha una solidesa per sostenir la tesi de la corrupció.
2: Quan va començar el judici, abans que comencés el judici, vam fer al diari una història explicant per situar els lectors on estàvem i què es podia esperar d'aquest judici, i vam titular que això era un judici a una part de la història de Catalunya o a una determinada Catalunya, no? Perquè allà es jutjava unes maneres de fer política, unes maneres de fer negocis i unes maneres d'interactuar el poder polític amb el poder econòmic. Això s'ha anat veient durant aquest judici, és a dir, i ara mateix sentíem, no? Quan en Jordi Pujol Ferrusola diu obertament que ell manejava informació privilegiada, sí, i que la feia servir per fer els seus negocis, perquè ell parlava amb tothom i feia negocis amb aquesta informació privilegiada, no? I com han anat desfilant empresaris que, sense aportar indicis clars o proves clares de corrupció política, però sí que s'ha vist clarament com aquí hi havia un abús, diguem-ne, de poder en el sentit de quin accés tenien al poder, quin accés tenien a la informació privilegiada, i això ha quedat claríssim que va existir en aquesta Catalunya. Falta que això es pugui aterrar, per entendre'ns, sobre un article determinat del Codi Penal o que no es pugui aterrar, perquè en aquest moment, i efectivament, com deia el Joan, aquí sembla que hi pugui haver hagut més per entendre'ns un delicte fiscal, de no haver declarat aquests ingressos d'on i com venien, que no pas un delicte purament de corrupció política. I només afegir que sí que ha anat calant, les paraules tenen un gran pes en un judici, però també en la política. I crec que la família Pujol ha tingut l'habilitat, amb la complicitat o amb l'ajuda d'alguns mitjans de comunicació, d'anar arrelant determinades paraules, no? L'avi Florenci, la deixa.
0: La deixa, la deixa és una paraula clau.
2: L'avi, sí. deixa sona molt millor que herència no declarada, sí, per exemple, o diners enviats a l'estranger de forma irregular, no? Deixa. I inclús, doncs, quan parlen en castellà, fan servir sempre aquesta paraula, i inclús moltes vegades parlen de l'avi en lloc de l'abuelo, per entendre.
0: Ho vaig pensar, això, sí, sí.
2: Pot semblar anecdòtic, però crec que ajuda molt al relat aquest de blanquejar una situació que és...
0: Unes pràctiques il·legal, habituals, no?
2: I que és il·legal, però que d'alguna manera es normalitza i es confon en el paisatge d'una
13: no, una determinada Catalunya i una manera de fer d'una època.
1: I l'altre element nuclear del judici és fins a quin punt quedarà per al judici de la història l'aportació o el paper que va tenir aquí Jordi Pujol, perquè el fet que no se l'hagi jutjat, és a dir, que hagi quedat exclòs de la causa, ens obre un altre escenari, que és que aquest judici final, no només sobre la seva trajectòria política, sinó fins a quin punt va tenir responsabilitats penals en, aquest, en la situació de la família, també quedarà per l'anàlisi posterior, no? Però no hi haurà una decisió final, una conclusió final des dels tribunals. Per tant, aquí el llegat polític i la situació judicial es barrejaran, i segurament la situació que hem vist del fet que no s'hagi arribat a jutjar Jordi Pujol, a l'expresident, construeix també l'últim capítol d'una restitució de la seva figura després de la confessió. Mm. És a dir, això ho hem vist per capítols, no? Fins sí. i tot en aquest tram final de la restitució política hi ha contribuït el president de la Generalitat, quan el rep a Palau, no? Mm. Quan fins i tot demana que no vagi a declarar físicament a Madrid, no, que no, no s'hagi desplaçat físicament a Madrid. Jo crec que el fet que no hi hagi hagut judici explícit sobre Jordi Pujol també hi ha hagut, o també condueix a un final de la restitució política de la seva figura.
0: Faltaran capítols, falta la sentència, la restitució, falten molts capítols, però hauríem d'abordar un altre dels temes de la setmana, el conflicte que té el govern encara obert amb els professors, que té molts fronts.
19: El més important seria tenir més mestres a l'aula, perquè hi ha moltes dificultats, la inclusió no s'està fent perquè no hi ha recursos.
20: Això no és una aula, és un Tetris, bàsicament perquè no hi cabem a les aules.
3: Això és el que explicaven alguns dels professors dimarts. Va ser la primera de les tres vagues totals a l'educació pública que queden fins a finals de curs. La pròxima és el dia 27 i la següent ja el 5 de juny. Segueixen les vagues per territoris. Avui era Girona, Catalunya Central, demà és Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, dilluns al Barcelonès, i avui també hi ha hagut la primera reunió entre sindicats i la consellera d'Educació. Yolanda Segura, d'USTEC, i Ignasi Fernández, del Sindicat de Professors de Secundària, la valoraven així a la sortida.
21: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
22: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
3: I és que des de la conselleria d'Educació, sobretot el que se'ls ha ofert avui és parlar de l'escola inclusiva, de tenir més recursos. La trobada ha acabat sense acord, això ja s'esperava perquè era la primera, però han quedat que tornaran a veure's dimarts que ve. I sobretot, la Generalitat sí que ha obert la porta avui per primera vegada a millorar una mica més les condicions laborals dels professors. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Govern.
23: Tenim un acord suficientment ampli i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
3: Es referia a l'acord ja signat, recordem, amb Comissions Obreres i UGT, que ha desembocat en totes aquestes protestes. I sumem-hi avui la crítica de Junts per Catalunya contra el president, en aquest cas contra Salvador Illa, que recordem és aquesta setmana a Califòrnia en viatge oficial. Mònica Sales l'acusa de ser reincident a l'hora d'evitar, diu, les crisis que té el país.
24: Aquest final de reunió sense acord demostra una vegada més aquesta falta de lideratge de la consellera Niubó. Tot això passa en un moment en què el president Illa torna a ser fora, és a Califòrnia. No és la primera vegada que en un moment de crisi el president està absent i, per tant, nosaltres reivindiquem aquesta manca de lideratge.
3: Ara parlem del capítol dels Mossos, de les explicacions sobre la infiltració. Però primer sobre aquest acord i aquests moviments de la conselleria. Moltes preguntes darrerament que se li ha fet a la consellera és per què ara hi comença o s'han reprès aquestes negociacions i per què, per exemple, doncs, vam veure anteriors vagues, vam veure anteriors protestes. Per què ara hi sembla que ara pot estar una mica més al cor, o almenys han començat aquestes converses per intentar desencallar aquest conflicte?
1: Diverses idees. Un, ningú esperava un acord avui. Jo crec que totes les parts eren conscients que seria així. Lògic. I quan tu estàs en una reclamació de màxims, és a dir, protestes en el cas dels professors fins al mes de juny, fins a finals de curs, i el govern ha signat un acord amb uns altres sindicats, si hi ha una primera trobada és molt difícil que hi hagi un acord. Hi ha un procés de negociació. El que hem vist és que hi ha un camí transitable. Això jo crec que és el que tothom esperava avui. Fins a quin punt les postures estan allunyades? Encara ho estan. És veritat. Per què ara hem arribat a aquest punt de reunió? Jo crec que perquè al govern li convé. I el govern és conscient dels errors que ha comès. Segurament va cometre un error de càlcul amb no calibrar què suposaria firmar un primer acord amb uns determinats sindicats i no amb uns altres, però segur que ha assumit, i això ho hem vist en seu parlamentària, ja no en parlarem, que s'han comès errors en les últimes setmanes que han fet que aquesta protesta, doncs, si voleu ho diem així, s'encabrités més. I és el moment d'intentar abaixar, no, els decibels perquè li convé a la legislatura. I avui ho explicàvem també, ho fèiem aquesta anàlisi, però al govern i en concret al president li convé que el conflicte amb els mestres no escali, sinó que més aviat es redueixi, i dos, li convé que en l'horitzó de la pròxima setmana se segelli l'acord de pressupostos, clar, perquè això seria un canvi de rasant en la legislatura.
0: Li convé, Miquel?
13: No, absolutament, i de fet és que crec que avui sí que hem vist realment un canvi de clima, en la negociació, és a dir, fins ara era un no a tot per les dues bandes, per entendre'ns, i ara doncs realment estem veient com de cop aquest acord resulta que és flexible i prou ampli, dic en paraules del secretari d'Educació, com per poder encabir algunes de les demandes dels mestres. També penso que el govern efectivament no va calibrar les conseqüències de firmar aquest acord només amb dos sindicats. Es va pensar en aquell moment que, com que el sindicat USTEC en anteriors ocasions tampoc s'havia adherit a segons quins acords, però d'alguna manera s'havia posat de perfil posteriorment, acceptant el que altres havien signat, i ells havien, diguem-ne, acceptat amb un sí crític, però al final s'havia com acceptat o normalitzat, i aquest cop no. I potser no ho atribuiria, en aquest cas, diguem-ne, a un mèrit propi de l'USTEC, sinó que en aquest cas crec que hi havia un malestar real, molt real, del professorat, que fa que quan troben un sindicat que vehicula aquest malestar, doncs això es veu al carrer d'una manera molt, molt, molt important i de manera molt reiterada. És a dir, han aconseguit mantenir una mobilització al carrer, com feia molt de temps que no veien, tant, de manera tan constant i tan massiva.
3: Ara en Joan parlava del possible acord de pressupostos que es podria veure en els pròxims dies, o es podria materialitzar. Això també pot facilitar que hi pugui haver una sessió més àmplia pels mestres, que pugui desencallar aquestes negociacions?
0: Els diners, directament.
1: Sí, els diners, i
0: que
1: també
0: reclamen.
1: Els diners, que acaba sent el més important, sí, però després, si voleu, també un suport polític, és a dir, si Esquerra acaba firmant aquest acord amb el govern per pressupostos, també hi haurà la voluntat, sense cremar-se, perquè li correspon la responsabilitat des del govern, però de contribuir, d'ajudar en que hi hagi una resolució d'aquest conflicte, o si més no, que es puguin acostar a posicions, perquè una cosa segurament no s'entendria sense l'altra. I és probable que aquest escenari contribueixi a ajudar a la solució del problema.
13: Crec que ajudarà, i a més també estaria molt bé que, en aquest cas, els sindicats que han liderat les protestes, que jo crec que s'acabarà arribant a un acord i que serà, no sé, tan molt ràpid, però es podrà arribar a acabar en un acord, doncs també posin de la seva mà, de la seva part, alguna cosa pròpia per millorar la qualitat de l'educació. A què em refereixo amb això? És evident que la immensa majoria de mestres i professors ho donen tot i més a l'aula, però també és evident que el sistema té uns errors garrafals, que no funcionen moltes coses, no? I crec, hem vist, per exemple, com els filtres previs per als estudiants o les persones que volen estudiar magisteri, doncs estan suspenent a la meitat.
0: La meitat.
13: La meitat dels que estan intentant accedir a aquests estudis. Per tant, vol dir que cal, per entendre'ns, controls de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, controls de qualitat periòdics també de les persones que estan al capdavant de l'ensenyament a Catalunya. I crec que mesures en aquest sentit, juntament amb millores estructurals al sistema, salarials, de reputació del que és l'ofici de mestre, crec que les tres coses haurien d'anar juntes.
0: I tant.
1: No, pensava que si en algun moment a la curta es resol el tema laboral, també salarial, i si això va acompanyat de recursos per a l'escola, llavors el següent debat que hi haurà d'haver a l'escola, a banda de la formació també dels mestres, és fins a quin punt pensem en els resultats i en la millora de l'activitat a l'aula, també. I en grans debats que en aquest país han quedat abarcats i que són element de desigualtat, com per exemple el de la sisena hora.
0: Clar.
1: Un debat que va quedar aparcat en el seu moment. Però
0: treure-hi 25 la sisena hora?
1: Sí, no però ho dic perquè, a banda, ara estem en aquest estadi, no? Sí. El debat laboral, salarial i de recursos per a l'escola, però si resolem això, hi haurà un debat després, que és la qualitat de la nostra escola, sí, i els resultats que hi ha.
0: El que deia en Miquel, no? Aquests exàmens per ser professor també s'han d'acurar. Un d'aquests sindicats de professors que protesten, la CGT, ja ha demandat la infiltració de dues agents de policia en una assemblea de docents.
3: Ho ha portat, sí, a la justícia, després de titllar de totalment insuficients les disculpes del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de la consellera Núria Parlon, que al Parlament van qualificar-ho d'error en aquesta compareixença d'ahir.
6: No és una decisió de caràcter polític, és una maniobra operativa mal plantejada, però crec que, com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
3: I el director de la policia, Josep Lluís Trapero, també admetia que l'acció
10: ens condueix a que no era oportuna o necessària la seva presència.
3: Tota l'oposició, menys el Partit Popular, ha criticat la infiltració. Exigien la dimissió de director de la policia, de Trapero, fins i tot socis de govern com Esquerra.
10: Aquest això és un error polític.
6: La resposta ha de ser molt més contundent.
14: Cal un gir de 180 graus.
15: S'han passat tres pobles.
3: I la cúpula d'Interior ha sabut que demà a primera hora ha citat els sindicats de Mossos i també el cap de la Comissaria d'Informació en una reunió a les Corts, amb la intenció també d'apagar un incendi que també hi ha intern dins del cos. Hi ha malestar que en aquesta compareixença responsabilitzés d'aquesta infiltració el que en diuen l'operativa, que això al final vol dir que són directament els policies els responsables de que s'hagi produït això. No sé com veieu aquestes disculpes, aquest error i la gestió que n'ha fet el govern d'això.
1: No tenia gaire altre camí.
0: Disculpes.
1: Sí, tant la consellera com el director de la policia. En la línia del que dèiem abans. Que és
0: però una
1: que,
0: setmana tard.
1: Però el govern necessita resoldre problemes per transmetre que hi ha un punt d'inflexió en la legislatura. Que aquest punt d'inflexió el possibilitaran els pressupostos, però primer havia de apaivagar crisis. I és molt difícil apaivagar la crisi de l'educació si no resols les ensopegades que hi ha hagut en les últimes setmanes amb els Mossos d'Esquadra. I el primer camí era demanar disculpes. Una altra cosa és, com sigui llegit dins dels Mossos el fet que es posi tota la responsabilitat sobre les decisions operatives i, per tant, que no hi hagi cap responsabilitat del principal càrrec de confiança del govern en matèria d'interior, que és el director de la policia, Josep Lluís Trapero, i després una reflexió. Jo crec que no s'acabarà forçant des de l'oposició, per exemple, des d'Esquerra, evidentment.
0: La dimissió.
1: Però és una targeta groga en termes futbolístics. És a dir, primer avís.
0: Ja ha tret el símil futbolístic. Estava trigant en la targeta vermella o groga. Miquel, per acabar aquest...
2: No, sempre ens queixem que els polítics no admeten errors i que no demanen disculpes quan s'equivoquen. I ahir vam veure doncs, que això es pot fer i que, a més, doncs, es pot fer obertament en seu parlamentària. Això està bé. El que passa que la pregunta en aquest cas és si era tan clar que s'havia de demanar disculpes i que havia sigut un error, per què triguen una setmana a fer-ho? Això és, d'alguna manera, aquí es veu doncs, com d'alguna manera s'han vist obligats arrossegadament a fer-ho per les circumstàncies polítiques que el Joan ha descrit perfectament i per tant sí, jo també penso que en aquest cas les peticions de dimissió es quedaran aquí per entendre'ns, però és un avís i això no fa més que tensionar uns Mossos d'Esquadra que internament ja estan bastant tensionats.

0: A veure, Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya. Jo que volia parlar-te de Florentino, no hi ha temps.
1: M'hauria encantat.
0: Ja ho sé, del País de Catalunya. Gràcies per aquest oasi tan explicatiu que ens feia molta falta aquesta setmana.
1: Un plaer.
0: Abraçada, fins dijous que ve.